Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, 100 Calafella.

0: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 27 de setembre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Munguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquestes èpoques. És per què les parelles se separen més al mes de setembre. I després... Pràcticament no s'ha comentat que els Oasis fan parada a Barcelona aquest estiu. Tampoc hi ha gens de cua per aconseguir entrades. Avui intentarem entendre com funciona la indústria musical i per què aquesta falera enorme per viure en directe un concert amb cançons de fa 30 anys. Ens visitaran dos crítics musicals i crítics amb els Oasis. Són el Luis Hidalgo i el Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, avui amb sentit crític també de concerts, de festivals i amb un munt d'experiència a l'esquena. A les 11, cartes a l'Empar, al consultori dels oients del Suplement, a l'Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar les vostres cartes i comentaris a suplement@catradio.cat o bé físicament a Diagonal 614. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del Suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. I acabarem fent arqueologia a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat avui passa per la Puerta del Sol, on centenars de persones hi continuen acampades després de la manifestació pel desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, veïna de la ciutat. A la plaça s'hi han instal·lat 150 tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Valeria Racu és una de les portaveus del sindicat.
3: ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen los rentistas? ¿En qué momento hemos permitido que nos gobiernen las empresas? Que en último momento, que en última instancia, sean los empresarios y sea su riqueza y sea como todo el dinero que pueden sacar de apretarnos y de hacernos la vida invisible, o sea, imposible, que sea eso lo que lleve la vida. No lo vamos a permitir ya más y por eso estamos aquí.
2: L'acampada es fa a la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M al 2011, quan una manifestació similar es va allargar gairebé un mes a la protesta d'aquest dissabte. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la delegació del govern espanyol a Madrid rebaixa fins a les 25.000 persones. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que aquesta petició no s'hagi resolt. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
4: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Ahir al matí, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a Ceuta i per reclamar eleccions anticipades va plegar 20.000 persones a la capital espanyola, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. I més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papamòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora a la seva homilia. El papa ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
2: Més coses. Bill Gates, el fundador de Microsoft, alerta que un mal ús de la intel·ligència artificial pot propiciar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix així a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
5: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
2: Preguntat sobre si n'hi ha prou amb el fet que el sector s'autorreguli, Bill Gates contesta taxativament que no i que cal control polític. I la Casa Blanca ha exclòs la cadena CNN, novament en aquest cas, del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN, recordem, era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta de mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba poc després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS Now i Politico, vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions que, com dèiem, el president nord-americà considera que no li és propici. Trump ha respost irat quan li han demanat el perquè de l'exclusió del mitjà a l'avió.
6: El que no m'agrada... Calla! El que no m'agrada són les notícies falses. I ells ho són al 100%. En 2 anys dubto que m'hagin fet una notícia bona. I vaig guanyar les eleccions per golejada. El que no vull són notícies falses.
2: Mike Lee, ara parlem de cultura, guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: Tender Loving Care, a banda de la Conxa d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garratt Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana 5 minutos más.
2: I en esports, a la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamin i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí, Rodri i Lamin han jugat els 90 minuts, Olmon ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño, el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. I Maissa ha obert el marcador a favor del Barça i s'ha convertit en la golejadora més jove del Barça, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies. Un títol que fins ara tenia Lamine Yamal. Derrota, encara parlant de la Lliga F, del Badalona, 0-1 contra el Granada. Avui es juga el Deportivo Espanyol. En bàsquet, volem dir, a la Lliga ACB, Barça 119, Corunya 101, i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Avui torn per la Penya, el Girona i el Lleida. En futbol a la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta, i a la primera federació, Nàstic 1, Sant Andreu 2. En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaidjan. El pilot britànic de Mercedes ha imposat a Max Verstappen segon, Isaac Hadjar. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat cinquè. I en ciclisme, el Mundial que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa avui amb la participació del català Marcel Camproví.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: en lloc de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
9: Ja hem begut l'enteniment o què?
10: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
8: Nosaltres també.
11: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
12: Per mi, la sèrie té un efecte retòtil, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part viscut.
13: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
14: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona el bulli.
15: Massa aviat per opinar en aquell moment.
16: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
17: L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
18: Tinc dues filles, una que ha començat a l'institut, primer d'ESO, i l'altra que està fent una tercera primària. La gran ha començat una etapa nova, no? I la petita, doncs també hi ha hagut un canvi de... m'han barrejat, no?, les classes en relació l'any passat, i llavors m'adono que em genera una certa preocupació, sobretot el tema de les amistats, no? El resultat no ha sigut, no tenen les companyes que elles haurien volgut, però tampoc no estan en una situació d'aïllament, i sí que em sento jo com projectant molta més preocupació de que estiguin bé, de que estiguin ben acompanyades, amb les companyes que volien, i si no, a veure com puc jo acompanyar aquest procés perquè s'adaptin bé, i no sé fins a quin punt jo puc acabar traslladant més angoixa, entre cometes, cap a elles que la que puguin viure elles, no? La meva dificultat està una mica en com la meva vivència de la preocupació com a pare, no? Que potser anticipo possibles situacions que puguin venir i potser no arriben, i alhora com no transmetre aquesta angoixa i acompanyar-les amb elles a les demandes que puguin fer, doncs, a les properes setmanes.
19: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit els neguits del Xavi. Fa unes setmanes que el curs ha començat i, passada la novetat dels primers dies, comencen a aparèixer les urgències que deia Carme Tió de Pol. Adaptacions que costen, amistats que preocupen, rutines impossibles, canvis d'etapa, extraescolars, pors, les dels fills i també les nostres. Quina és la vostra urgència? En aquest inici de curs en parlem amb...
0: Anna Ramis, pedagoga i mestra. Sílvia Palou, psicòloga i mestra. Sentirem també les urgències i els neguits que ens han fet arribar les famílies. I acabarem amb la infància amb El Roger Escapa i els llibres per somiar del Jaume Centelles.
2: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
19: Doncs l'estiu transforma i fa créixer infants i joves, i és el temps per excel·lència, per gaudir en família, i després arriba el setembre, i gairebé d'un dia per l'altre ho canviem tot. Tornem a l'escola, ens separem durant moltes hores, recuperem horaris i rutines, arriben nous mestres, nous vincles, noves expectatives. Segons els experts, de fet, després de l'estiu, les consultes de psicologia infantil i juvenil poden augmentar fins a un 25% d'esbordament, nervis, estrès, hipersensibilitat, desconnexió o fins i tot alguna regressió. I també les preocupacions dels adults. Sílvia, Anna, benvingudes. Quines són les urgències que esteu veient en aquestes primeres setmanes, no?
20: Hola, bon
21: Hola,
20: dia.
21: Bon dia. Doncs això que has dit, la hipersensibilitat, estar més amb els nervis a flor de pell, més desconnectats, més dessituats, però lo habitual de cada inici de curs, si només és això, superable.
20: Sí, de fet, ja sabem a què anem, no? I d'alguna manera també de vegades potser anticipem angoixes, pors, no? Fins i tot neguem els canvis que vindran, intentem suavitzar-los, no?
19: Què necessita un infant quan s'han de fer aquestes etapes, diríem, de transició, no? I per què alguns s'adapten ràpidament i altres no? No? Com ho podríem entendre, això?
20: Clar, realment tots som diferents i, per tant, les respostes a davant de l'estrès, tothom treu els seus mecanismes de defensa, no? Hi ha criatures que, d'alguna manera, el que fan és encoratjar-se i pujar l'excitació i pensar que podran amb tot, i de vegades massa expectativa també és difícil de sostenir, i d'altres més aviat potser es tanquen, neguen, o bé fins i tot el que deies de les regressions, en alguns casos amb criatures més petites és com que es tornen a fer més petits, no? Com que necessiten una altra vegada més és posar-se en el niu, no? Cadascú una mica depèn del seu caràcter, de les seves inseguretats, de com ha gestionat en altres ocasions aquestes vivències.
19: I dius, Anna, també important el com ho expliquem, no? Que no ho donem com, oh, quin rotllo, tornar a les rutines, exacte, no? Com ho expliquem als adults, no? Com ho hem d'explicar?
21: Si els adults verbalitzem quin rotllo, acabades les vacances, ara haver de tornar a fer allò de cada dia, que pesat, ves la feina, quin horror, parent de l'escola també, doncs això va sembrant aquest estat d'ànim de quina llàstima i estar aquí i haver-ho d'aguantar tants mesos. En canvi, si verbalitzem que bé que va tornar al ritme de cada dia, fer allò que és conegut, allò que ja sabem com anirà, anar preveient el que ens pot anar passant, i donem aquesta tranquil·litat, perquè el que les criatures necessiten és tornar al niu, tornar a casa, saber que aquí s'està bé, s'està segur, doncs això facilita molt més que no està sempre
19: clar,
21: alterats.
19: Els contagiem, no? Però el problema és que nosaltres els adults també ens podem sentir quin rotllo...
21: Clar.
20: Sí, clar, això jo sempre dic aquesta cosa de que els infants ens fan de semàfor, no? Perquè realment veure com ells s'estan excitant, clar, nosaltres teòricament almenys tenim més estratègies, no?, per poder manegar-nos amb aquests canvis emocionals. Aleshores, veure una mica també nosaltres com calmem, no?, amb la respiració, amb poder agafar una mica de distància de vegades, perquè d'alguna manera també, deia abans, no?, les diferències que tenim les persones, però aquí s'hi juguen també molt els bioritmes. Jo crec que hi ha un aspecte que és invariable, no?, que una cosa és el caràcter, però l'altra també hi ha una part que ja des de que naixem hi ha criatures molt més lentes, molt més plàcides, i d'altres que necessiten un ritme, i per tant en aquests moments d'estrès, on el perill, d'alguna manera la sensació almenys de perill, es pot tornar a engegar, poder saber una mica quina és la necessitat per poder autorregular-se cadascú seria una mica la clau, jo crec.
19: Sentíem per començar el cas del Xavier. Té dues filles que han viscut canvis aquests curs, una comença primer d'ESO i l'altra li han barrejat la classe. El preocupa que no trobin el seu lloc i estiguin ben acompanyades. Fins a quin punt estaria anticipant, i anticipem molt sovint, problemes que potser no arribaran i els transmetem una mica aquesta angoixa, no? Que és més d'ell que no pas d'elles, no? Com es pot transmetre en lloc d'aquestes pors, seguretat, que suposo que és el que necessiten? Què li diríeu al Xavi?
21: Jo li diria que abans de transmetre o de comentar-ho o de dir mitja paraula a les seves filles, ho comenti amb un altre adult, amb una altra adulta. Perquè l'adult ens pot fer de mirall i ens pot dir això mateix que tu deies. Vols dir, Xavi, que no estàs excessivament preocupat? A vegades ens preocupem tant pel futur que després resulta que el que passa és ni un 10% d'allò que ens preocupava i malaguanyada estona que hem passat, no? Aleshores, una bona conversa amb un altre adult o una adulta t'ajuda a regular-te. Per això, abans de verbalitzar-ho, les criatures dius, ostres, aquesta nit ja m'he llevat, ja m'he despertat amb el rau-rau de què faran, si el grup que estarà... Aleshores, aquest poder-ho verbalitzar t'ajuda a regularitzar-te, a veure que allò que anticipem moltes vegades no és ni la meitat. I això és una bona manera de pausar-te, posar-te amb serenitat.
19: Avui a l'Ofici Educar ja hem tornat a l'escola. I ara, quina urgència teniu?
3: Perquè m'he de vestir.
9: Cal gaudir dels passos que vagin fent i no mirar on hem d'arribar. Carme Tió de Pol.
19: Doncs, Marta, benvinguda. Hem preguntat quina és la vostra urgència en aquest inici de curs. Què ens han dit?
22: Mira, comencem amb la Clara. Ella té tres fills d'edats i situacions diferents. Està separada, però diu que hi ha cooperació en l'organització familiar i explica que no tenen la família a prop. Els horaris d'escola, l'institut, feina, extraescolar, semblen encaixar, però ella té por que a la pràctica tot s'acabi convertint en córrer, anar tard, arribar al vespre sense temps ni per sopar, dutxar-se i estar una estona tranquils. L'experiència li diu que al final se'n surten, però a costa de patir i de córrer molt. I ho resumeix amb una frase que segurament moltes famílies farien seva. Sobre el paper tot quadra, em fa pànic que la realitat ens exploti a les mans.
19: Què li diríeu si aquesta és la sensació que imagino que moltes famílies poden tenir?
21: Jo diria que cal planificar que hi haurà imprevistos. És dir, cal deixar blancs espais en la vida setmanal, com a mínim, que no, també diària, per l'imprevist. Perquè passarà, que un tindrà febre, que l'altre s'haurà descuidat no sé què, que tu et pots torçar un peu, que la feina et diuen no sé què més. Per tant, com que això existeix, perquè sabem que la vida és impossible planificar-la tota, si ja té espai, t'agobies menys. Aquesta seria una possibilitat.
20: Sí, totalment d'acord. O sigui, el paper ho aguanta tot, no? Però d'alguna manera poder pensar des del principi que no omplir és assegurar una bona relació amb els fills, això jo crec que no se'ns hauria d'oblidar, perquè hi ha moltes tentacions. O sigui, els extraescolars és una autèntica bogeria. O sigui, jo crec que hem pujat amb un tren d'alta velocitat, que no ens en donem compte de la velocitat que portem, però la responsabilitat aquí és dels pares i les mares. O sigui, és que el nen vol fer piano, és que vol fer anglès, és que jo crec que, bueno, l'anglès és indispensable. A veure, un moment. És a dir, en aquestes primeres edats, i també les segones, és important veure que el que és prioritari és poder tenir un bon vincle, una bona relació, poder tenir temps per tenir lliure. O sigui, aquest concepte de lliure s'ha perdut. No, és que en el futbol ja juguen. No, perdona. En el futbol tornen a tenir unes normes, tornen a tenir unes cues, t'has d'esperar, això aquí no es pot fer. És a dir, l'estrès que es representa per tots plegats el fet d'omplir el calendari fins a no poder més, assegura una mala relació i uns nervis que no seran possibles de gestionar. Per tant, parar-ho abans que això ja sigui massa tard.
21: Sí, jo diria que la recomanació és cada curs una cosa menys. És a dir, veient com ha anat aquest curs, l'any que ve ens desapuntem de... i ens donem aire.
19: Després ja m'explicareu com conciliem més casos.
22: Anem per la Núria, que té dos fills adolescents. El gran, de 15 anys, comença a quart d'ESO. L'han canviat d'un grup que funcionava bé a un grup més conflictiu. Ella es pregunta si és que esperen que el seu fill tingui una influència positiva sobre els altres. La seva por és que sigui precisament el seu fill qui es deixi arrossegar per aquest grup conflictiu. Això el gran, però és que el petit, de 12 anys, no té amics entre els companys de classe i prefereix relacionar-se amb nois d'un curs superior que no van més enllà de l'institut.
19: Pel de 15, què li diríeu?
20: Bé, aquestes edats, el 15 és una edat ben difícil per tothom. Primer, per als que l'estan vivint, perquè trobar el lloc entre els iguals és essencial com per sobreviure, eh? Se sent des d'aquí. I per tant, el fet de que et canvin de lloc, que esperin de tu coses que de fet no et toquen, perquè és molta responsabilitat si és aquest el rol que li donen a una criatura, penso que és important també poder veure, o sigui, el valor que té per ells des de casa el fet dels iguals. Perquè és imprescindible per poder fer-se gran i poder viure el que representa una adolescència, que és desfer-te una miqueta de la dependència, entre cometes, dels pares i poder-la agafar amb els iguals, doncs, de que trobar el teu lloc és tan important que ets capaç de fer coses impensables per un mateix. I jo crec que aquí el que és indispensable és no perdre el fil, no perdre aquesta confiança de que ells, si realment necessiten, puguin compartir, puguin demanar, puguin veure, o sigui, que sent que hi ets, sense que tu siguis una persona que està tota l'estona entrevistant gairebé, no?, en els fills de com va i què t'ha passat i t'has anat bé, perquè llavors aquesta teva por i aquesta angoixa no ajuda.
19: Pel de 12, que mira cap als grans, això ens ha de preocupar, que no vulgui estar amb els seus iguals?
21: Vaig una mica més endarrere. Si ens preocupem massa, deixem de veure la filla o el fill de 12 anys. És a dir, massa preocupació ens emboira la vista de l'estimar. Aleshores, l'estimar està amb això, amb escoltar-lo, amb dir com ho fas, com et va, t'explico jo quan vaig tenir la teva edat què em va passar. És a dir, si estem ocupats estimant-lo, veient com li funciona la vida i atenent el que veiem que pot anar una mica cap a zona de risc, és molt millor que estar excessivament preocupats, perquè també ens posem un fantasmot molt gros davant.
22: Una altra mare explica: la meva filla comença l'institut amb només 11 anys i em preocupa que el canvi d'espai, d'horaris i de manera de treballar sigui massa gran just quan s'hi sumen tots els canvis que ja li han arribat amb la preadolescència. Es pregunta com acompanyar-la amb tants canvis i sobretot també amb no desatendre la seva germana petita de 7 anys que també la necessita.
19: El salt a l'institut i com acompanyar tants canvis, no? Aquest és un clàssic i gent que diu que no estan preparats per anar a l'institut.
20: No, absolutament d'acord.
19: Què li diríeu?
20: Aquí crec que el sistema educatiu no ha entès mai com es va basar aquest canvi de poder realment demanar als infants, bueno, perquè encara són infants, a pensar que ja s'han de fer grans i que sí o sí aniran amb els grans i que, per tant, d'alguna manera és com si donéssim corda en aquest pas evolutiu quan de vegades ells no senten internament que ja estan preparats, no? Per tant, bueno, poder permetre'ls també aquesta cosa de fer-se de vegades una mica més petits, de dir, és que tinc por, no? Perquè tenen com, es disfressen, jo dic, no? Com d'aquesta adolescent, i els sembla que han de ser més xuletes o que jo ja torno de tot. Quan a dintre hi ha una criatureta espantada, no? Vull dir que hi ha... poder veure també aquesta doble cara, que de vegades no ens la mostren, però que si nosaltres els hi donem també l'espai de dir vine que t'abraço, vine que et faig unes pessigolles, és a dir, poder relaxar, no? Inclús potser agafar-lo això, com potser quan era més petit, o sigui que pugui permetre's deixar-se anar, perquè aquesta cuirassa, no?, de fer-se gran, els porta a desconnectar també realment de la pròpia necessitat, no? I en aquí penso que els pares i les mares, que ja els coneixem des de que van néixer, és interessant poder reprendre una mica aquesta seva necessitat, com és ell o ella, què és el que realment està amagant perquè es fa d'adolescent, però que tot i així tu saps que darrere ho té, sí? Vull dir, no creure'ns els del tot.
19: I no desatendre, Anna, a la petita.
21: Clar, però això és... És a dir, que torno cap al tema de la preocupació. Si tant et preocupa la filla gran, pot ser que et posi aquest núvol que no et permeti mirar amb tranquil·litat, amb alegria, el que està vivint la teva filla petita. Aleshores, aquesta verbalització amb la gran potser l'acosta, en aquest cas, a la menuda, i podem fer aquelles activitats que ens venien més de gust juntes o fer alguna cosa exclusiva per la més petita.
22: Escoltem també el testimoni de la Irene, que té una filla de 9 anys.
4: A nosaltres no és que ens preocupi res en concret, perquè és evident que canvis en tenen cada any, canvien el tutor, canvien l'aula, canvia el nivell acadèmic i les dinàmiques de grup, però creiem que la capacitat d'adaptació de la canalla és enorme i, per tant, això s'ha d'anar veient en el dia a dia. El que sí que ens estrota més l'inici de l'escola i a les setmanes prèvies és l'alteració del son que viu la nostra filla amb tots aquests canvis que ja preveu, que ja projecta, amb totes les conseqüències que això comporta, la menor paciència per part dels adults, menor paciència també per part seva, i tot això fins que no agafem la rutina passen unes setmanes que hi ha nervis, hi ha nervis.
19: Alteracions del son és una de les coses que sol passar i que a més ens acaba molt la paciència, ens esgota, ens...
20: Sí, dormir és essencial, no? Realment és important per tothom. I en aquí jo diria que, bueno, pels que ja tenen encara criatures més petites, no? Com que tornem a la quotidianitat, no? Poder cuidar el que és el menjar, el que és el dormir, el que és les activitats més quotidianes, és importantíssim quan a les primeres edats és objectiu prioritari aprendre, sí? Més que no pas anar a fer anglès, tornem a les extraescolars. Per què? Perquè aleshores, quan arriben aquests moments, és quan es torna a posar en joc allò que més tenim poc organitzat o per on ens surten aquests neguits, no? El son... És important de poder-lo ritualitzar, poder sentir que tu ets capaç de dormir sol, perquè això no pot fer-ho ningú per tu. I veiem, no?, això molt en les consultes, de que darrerament es va allargant l'edat d'aprendre a dormir sol. I això és essencial. També perquè dona seguretat, dona la possibilitat de sentir que tu et pots autorregular, que et pots relaxar, no? I, bueno, no hi som mai tard, no?, a aprendre les coses, i si és aquest el moment, no?, com a Sara explicava aquesta mare, doncs jo crec que és important que podem acompanyar-los a aprendre a relaxar-se. O sigui, la relaxació, els rituals, pot ser una música, pot ser un massatge, pot ser compartir, doncs, els problemes que hem tingut durant el dia i deixar-los, jo què sé, en una caixeta fora de l'habitació. O sigui, aquests recursos simbòlics que d'alguna manera fa que ens pensem, no?, profundament i, per tant, sentim que el problema s'ha baixat.
19: Avui a l'Ofici Educar i hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
5: No puc dormir.
9: Educar és acompanyar el teu fill en el seu creixement, en les seves ganes de créixer i madurar. Carme Tió de Pol.
19: Una de les coses que ens passen aquestes tornades a les rutines, a la vida diària, són les batalles campals, no? Com podem anar assimilant tot allò que potser no vingui de gust i evitar que es converteixi en una batalla campal?
21: Doncs lo vital seria que pares i mares també entrem en aquest ritme de rutina que ens va bé per portar la vida quotidiana de gestió familiar, logística i feina i conciliació. Per tant, les rutines tenen aquesta part, o els hàbits, que ens descansen, ens reposen, perquè ja no cal dedicar-hi tota l'energia. De què farem ara? No, perquè està previst. Ja sabem que ens llevem, ho fem així, abans de sortir a casa fem això i allò. I si hi ha alguna rutina que no ens acaba de funcionar perquè sempre anem amb presses, vol dir que l'hem de reajustar. no només llevant-nos abans, sinó vivint-ho d'una altra manera, i això pot ser objecte de diàleg en família. Nois, noies, això fa que estiguem, sortim alterats de casa ja i només portem una hora desperts. Com ho fem? Com ens autorregulem perquè això funcioni millor? I això fa família.
19: Normes des del principi, què és negociable, què no és negociable, Sílvia?
20: Sí, el temazo, no? Sí. Del límits. Bueno, jo aquí això, no? Negociable, no negociable, sempre me'n recordo un pare que em va posar aquest exemple, que ell era advocat i deia, hi ha lleis que són lleis i no són negociables. No? Aleshores, hi ha un aspecte que sí que es pot fer també com a complicitat, com deia ara l'Anna, no? Que em sembla molt important, i també veure una mica, o sigui, aquesta diferenciació del que cadascú és capaç de fer, no? De vegades donem 50 límits, 50 normes, no? Llavors, també poder veure com els anem introduint de manera que siguin reals. O sigui, tocar de peus a terra sempre és important, perquè de vegades tornem, no?, que el paper ho aguanta tot i les expectatives són molt bones, però de vegades potser massa altes. Aleshores, és millor poc, no?, menjar poc i pair bé, no?, i poder anar construint també amb aquesta complicitat. I quines són les conseqüències si allò que hem pactat no acaba siguent el que hem pactat, no?, perquè de vegades, bueno, hem quedat així, però això no ha passat, i aleshores, bueno, això té una conseqüència, és un aprenentatge de vida absolutament.
19: Més testimonis, Marta.
22: Mira, ara escoltarem la Gemma, ens explica els seus neguits. Ella és mare d'una nena que comença 6è de primària.
5: És el tema de les noves coneixences i les noves amistats que fa sempre a principi de curs, tant a dins l'aula com en les extraescolars que fa. A més, ara, com que es va fent gran, ja des del curs passat, per exemple, ens demana fer els viatges a l'escola, tant d'anada com de tornada, a fer-lo ella, perquè vivim molt a prop de l'escola i realment no hi ha cap problema que hi vagi ella. Però, clar, això també fa que jo no estigui tant al cas, doncs, de quines són, no?, les seves noves amistats. Suposo que tot plegat el que em cal a mi és confiança plena amb ella i pensar que sabrà escollir bé els amics i les amigues, però és un tema que sempre em genera un cert neguit.
19: Com donar-los autonomia i confiar en les amistats que trien? Què li diríeu?
21: Jo diria que la confiança no és un acte sec. És dir, quan diem, confio que sabràs triar-te els teus amics, ja està, jo t'ho he dit, adéu, em retiro de la teva vida. No ho fem amb ningú, ni en cap àmbit, no? Aleshores, la confiança es fa amb aquell qui coneixes i estimes i saps que té capacitat per dur-ho endavant. No confiaràs al teu fill una responsabilitat que saps que s'estrellarà a l'hora de fer-la. Per tant, abans,

0: allò que hem viscut. Igual si jo vaig tenir una mala experiència quan anava a l'escola perquè em va passar no sé què, doncs quan veig la meva filla que s'acosta en aquest moment és que ja la veig, o sigui, és que tinc tota la imatge de tot el que li passarà. Aleshores, jo crec que aquí, si ens donem compte d'això, que seria el que seria més interessant, doncs també poder veure què faig amb això, no? O sigui, com jo ho traspasso, com intento veure que la seva vida no és la meva, que no té per què passar-li el que m'ha passat a mi. I això, crec que això passa en tantes situacions amb els fills, no?, que ens fan aquest mirall, que és una oportunitat també per repassar qüestions que potser encara ens couen a dins.
1: Ens ha explicat també el seu testimoni la Laura. Ella és mare d'un nen de 4 anys, viuen a Manlleu, i explica que a la seva aula molts infants encara no parlen català amb fluïdesa. Li preocupa que el seu fill no es pugui comunicar fàcilment amb alguns amics i amigues i es pregunta com pot afectar la seva adaptació, les relacions amb els altres o les ganes també d'anar a l'escola.
2: Què li diríeu a la Laura?
3: Jo li diria que, però tots els pares i mares que tenim aquestes expectatives i aquestes pors barrejades, els de programació neurolingüística parlen de la PEN, la pensadora experta negativa, que és una veueta que tenim, a mi em va servir molt, per això l'explico, aquesta veueta que tenim dins el cap, que és la que preveu tots els desastres que poden arribar a passar.
4: I en sap un munt.
3: En sap un munt. I a més s'alimenta de la teva pròpia història, dels rums socials, tot ho canalitza cap allà on li interessa la pensadora experta negativa. Aleshores, aquesta mare sap que hi haurà més nens d'arreu i que parlen llengües diferents i activa, és inconscient, s'activa la seva pensadora. Doncs, com la sentim parlar, que l'hem de reconèixer, ja estàs aquí, maleïda, ja tornes a estar intentant boquetejar-me, doncs sortir-li el pas. Ostres, que bé que el meu fill sentirà parlar potser paraules en francès, que és la segona llengua d'aquests nens que venen de no sé on, o que aprendrà que hi ha paraules que s'escriuen de dreta cap a esquerra perquè hi ha altres llengües. Això és fantàstic.
2: Carai, que bonic.
1: Testimoni de la Sílvia. Té un fill amb autisme, comença un cicle formatiu aquest any i està preocupada pel salt a aquesta etapa postobligatòria. Es pregunta com podem acompanyar aquesta transició i assegurar que continuï rebent les adaptacions que necessita en aquesta nova etapa.
0: Sí, molt important. Bé, l'autisme és tot un món que no entrarem ara, però sí que d'alguns aspectes que són absolutament essencials, no?, i que segurament aquesta mare amb una criatura que ja està en aquesta edat doncs ha passat el seu caminet i per tant segurament ja en té moltes d'eines, però el que els és imprescindible és poder anticipar, poder visualitzar, poder tenir mínimament el control del que passarà i per tant ajudar-lo a fer un calendari, a poder preveure que canviarà de mestre, de professor a cada hora i per tant poder tenir uns mínims recursos on poder-se agafar. Igual haver parlat amb el tutor seria importantíssim, no? Perquè de vegades això representa que ja està molt lligat, però bueno, està bé que ho seguim, de poder, doncs, si ho necessita, poder-se allunyar una estoneta del soroll o dels amics si necessita baixar la seva excitació. És a dir, hi ha aspectes que sabem que no podrà gestionar perquè la seva dificultat doncs, no li permet i, per tant, donar un entorn que sigui el màxim saludable possible per poder-ho fer bé.
2: Avui a l'Ofici Educar hi hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
5: Estima'm quan menys ho mereixo perquè és quan més ho necessito.
6: Les actituds, els valors, s'aprenen vivint-los. Si som empàtics amb els nens, ells ho seran amb els altres. Carme Tió de Pol.
2: Doncs avui, com afrontar aquestes transicions? Dieu, la seguretat no és prometre que tot anirà bé, és transmetre que passi el que passi, no estaràs sol. Com transmetre aquesta seguretat? Essencial, dius, Anna, sobretot, no mentir-los. Dient
3: exacte.
2: Com tot anirà bé, tot serà meravellós.
3: Perquè podria semblar que l'antídot a la pensadora experta negativa són els unicorns de color rosa. Tot serà meravellós. Segur que faràs molts amics, t'ho passaràs estupendament. No, tampoc existeix els unicorns de color rosa. El que sí serveix és aquesta anticipació i aquest diàleg d'acompanyar el cada dia, no amb un interrogatori com deia la Sílvia abans, no es tracta de sotmetre'ls a interrogatori cada dia quan surten d'escola, sinó potser anticipant l'adult, doncs mira, avui a la feina ha arribat una persona nova i saps què hem fet? Li hem dit això, li hem dit allò, l'hem anat a trobar, i vosaltres és a dir, comença tu adult, dona i després espera que els nens, les nenes aportin lo seu. Per tant, és acompanyar i no mentir-los posant unes expectatives i reals, perquè sabem que tots els camins, tots els inicis, tots els canvis tenen parts més dures.
2: I adaptar-se vol dir obeir, és a dir, perquè a vegades s'està

0: Adaptant bé és que ens està fent cas, no? Fem un paral·lelisme una mica perillós.
1: Hi ha
0: no?
1: una part, però a veure, l'adaptació és un mecanisme imprescindible per poder sobreviure en un medi. Això totes les espècies. I la humana, jo crec que últimament més. Per tant, d'alguna manera, sabem que aquestes capacitats per poder trobar el teu lloc, per poder, de vegades, renunciar al que tu necessites a mares a trobar aquesta socialització i aquesta acceptació dels altres és imprescindible. El que passa que no podem passar per sobre de necessitats que són absolutament essencials. O sigui, no sé, a mi sempre em ve aquest exemple d'una criatura petita que ha d'estar durant 4 hores seguides asseguda en una cadira quan el seu desenvolupament encara requereix molt moviment, per exemple. Sí? Aleshores, si adaptar-se a respondre a les necessitats que li demana l'entorn, doncs ha de passar per sobre d'aquí, doncs anirà petant per algun lloc. Sí? I per tant, aquí l'obediència hem de veure si d'alguna manera l'adaptació en el medi té unes característiques que fan possible també el respecte i la dignitat al desenvolupament de cada etapa, que seria lo necessari.
0: Marta, més testimonis.
2: Escoltem el Fran. Tenen 2 fills i el Neguit és amb el de 8 anys.
3: Mira, el meu fill gran ha començat tercer. A part del canvi que comporta de professora nova, de companys d'aula nous perquè es mesclen, el meu Neguit és que ara, a la nostra escola, ell pot sortir sol per la tarda. Però clar, és una novetat, ell té 8 anys, per mi encara és molt petit. Quan ja arriba l'hora de sortir a l'escola, jo estic treballant i tinc aquest neguit de si estarà bé, si no estarà bé. Cada matí li recordo, pues, si avui tens els escolars, has d'anar aquí, si no en tens, queda't allà, o ves amb aquest amic. I cada matí li recordo, però mentre estic treballant, no puc treballar, perquè penso en ell, ell no té cap telèfon, ni té cap dispositiu per jo controlar on està. M'he de refiar, però és un canvi, per ell és molt divertit, però per mi em genera una mica d'angoixa.
0: Per ell, pel nen, és molt divertit i el pare li genera angoixa. Com podem confiar quan nosaltres encara els veiem massa petits? Com gestionar aquesta necessitat de controlar-los, que hi és, i deixar-los anar, no? I també hi ha el tema aquest del dilema d'alguns pares ja petits de donar-los un mòbil perquè permet un major control. Què diríeu? Vinga.
1: És molt important buscar alternatives al mòbil, sí?
4: Sí, o els rellotges que geolocalitzen. Sí. És a dir, tenir geolocalitzat algú és algo tremendament comú, però avui mateix llegia un article que deia com li puc explicar a la meva filla que la seva parella no li pot demanar tenir-la geolocalitzada perquè això és un abús, però jo la tinc localitzada que sóc sa mare. És a dir, aquest permís que ens donem de tenir uns espais, uns temps en els que no ens veiem i no ens sabem, no ens sabem teòricament, no sabem la lletra petita, però sabem perquè confiem. Si el nostre fill, la nostra filla, als 8 anys, al càmping, el deixem anar sol al supermercat, el deixem tornar a les dutxes, el deixem que gestioni l'estona de piscina, i no el veiem literalment, doncs després això es podrà traduir en quan torna de l'escola i li donem una motxilla de recursos.
0: Però llavors sobre aquella veu negativa que tu deies.
4: Correcte.
0: Que diu, l'assaltaran, l'enganyaran.
4: És a dir, el nen està molt content, fixa't, perquè està agafant unes responsabilitats noves. Si jo, dels meus fills, només desconfio, què m'està passant? Què he fet que no puc confiar en la bondat de les criatures? Perquè les criatures volen fer-se grans, volen créixer, volen fer-se cada vegada més segurs, més responsables, i volen que tu estiguis content, perquè la teva alegria en veure que ells creixen és el feedback perfecte per fer-se persona adulta.
1: Hi ha una cosa molt bonica que jo penso que pot ser també una eina per aquest pare que ara parlava, no? Que és poder fer aquest recorregut sense que estiguis molt a prop, que ell sàpiga, però com poder-lo veure des de la distància, no? Perquè realment posen molt més ulls, estan molt més pendents, es responsabilitzen de si el semàfor és vermell o és verd, o si està a punt de posar, si tinc temps de creuar. És a dir, hi ha una capacitat també, i saber que algú t'està mirant de lluny, no? Uh-huh. És com trobar aquest entre... L'educació passa entre la distància i la proximitat, no? O sigui, com d'alguna manera deixar aquest fil prou llarg com perquè jo senti, ara vaig sol, però que sé que al darrere hi són els pares sempre.
2: Testimoni d'una altra mare. El seu fill té altes capacitats i aquest any fa un salt important. Comença un curs que no li tocaria per edat, pensant ja en el batxillerat, i alhora estrena club de waterpolo. Es pregunta si podrà seguir el ritme, estarà al nivell, com pot acompanyar-lo, si la necessita, com pot deixar de patir i confiar que el seu fill se'n sortirà.
0: Com confiar en els fills quan afronten nous reptes, no? Que pots pensar, ostres... Si no se'n surt, què? Ja està.
4: Ja clar, si els reptes els fills els viuen com oportunitats, els hem de donar tota la confiança i l'acompanyament perquè el tirin endavant. I verbalitzar que fins i tot si alguna cosa s'espifiés, si alguna sensació fos negativa, si alguna cosa haguéssim de corregir i tirar enrere, això és un aprenentatge, això és fer-se gran també, això és anar-nos a fer en persona, perquè és molt possible aquesta angoixa que tenen, per exemple, alguns alumnes, de quin batxillerat faré o quina carrera escolliré, com si fos definitiu per tota la vida. Quants n'hi ha que hem començat una cosa, l'hem deixada, hem canviat, i en el teu títol no diu, va acabar aquest any després d'haver-ne encetat dues més abans.
0: No. Va dubtar molt.
4: Exacte. És a dir, què passa...
0: Es pot derrafiar.
4: Correcte. Què passa si, doncs, ha de deixar de fer tantes hores d'esport, o al revés, veu que ha de fer més esport i vol... Doncs no passa res si ho valorem com a positiu a l'hora de decidir-ho.
1: Sí, estem en una societat que requereix cada vegada més flexibilitat. O sigui, hi ha tantes possibilitats a fer que o aprenem a dir, n'escullo algunes i potser després podré canviar, no? Aquest punt de no quedar-se clavat, perquè és que la vida és així i cada vegada ho és més. Per tant, flexibilitat.
2: Ara sentirem el testimoni de la Berta, és mare de dos fills de 5 i 9 anys i ens explica també el que més li preocupa.
5: És el nivell acadèmic que puguin tenir els meus fills, perquè els resultats de l'informe PISA el que diu és que bona part dels alumnes espanyols no entenen el que llegeixen o no són capaços de resoldre un problema matemàtic senzill. De fet, són els pitjors resultats de la història dels informes PISA i em preocupa molt que els meus fills surtin de l'escola amb aquest nivell tan baix. I la meva pregunta és què podem fer els pares davant d'aquesta situació? Entenc que tenim una responsabilitat gran també, per tant, no sé si la solució també passa perquè des de casa apretem més, si hauríem de repassar més els continguts que s'han donat a classe, si hem d'estar més a sobre dels alumnes a casa, no ho sé, a veure si ens poden donar algun consell.
0: Algun consell per la Berta? Aquesta preocupació la poden tenir moltíssims pares.
4: Sí, jo reclamo un crit a favor de l'escola, és a dir, aquesta criatura amb autisme, aquesta criatura que comença a l'institut, aquesta criatura que li han barrejat a l'aire el bé, està en mans de professionals tot això, o sigui, no els estem llançant els lleons, hi ha una colla de depravats que vés a saber què faran, no, és una colla de professionals que fa molts anys que s'hi dediquen, i sí que és veritat que el sistema mesurat amb aquesta eina que es diu PISA, doncs està dient que alguna cosa passa, però primer confiar en els docents, perquè si no això també ho nota en les criatures. Ves a l'escola, però jo me'l parlo de l'escola de l'institut davant dels meus fills. Home, això és com dir, anem al dentista i et faran molt mal i potser et desangres. Home, no, quan anem al dentista procurem dir que sortiràs molt maco i amb la boca arreglada, no? Doncs amb l'escola igual. Aleshores, jo diria que a casa es reforcen els aprenentatges amb coses tan senzilles com parlant a taula. És a dir, si a casa parlem del que hem viscut, estem fixant aprenentatges. Si fem narrativa sobre el que està passant a l'escola o com ens estem relacionant o quines coses estem aprenent, estem fixant aprenentatges. I després l'eina meravellosa, que és llegir en veu alta i llegir junts. Encara que no ens agradi, no ens vingui de gust. Una miqueta cada dia.
1: Estic molt d'acord amb el que diu l'Anna. Jo penso que els pares hem de fer de pares i de mares i no de mestres. O sigui, els mestres, vot de confiança absolut, els temps estan canviant i, per tant, les coses requereixen el seu temps per poder adaptar-se als nous moments, però no ens confonguem, perquè si quan arribem a casa volem fer de mestres, es queden sense pares, o sigui, mares. O sigui, això m'ha recordat una vegada a l'escola que una mare em va dir, com ho puc fer a casa perquè el meu fill aprengui a llegir? Dic, mira, és que si tu l'ensenyes a llegir, jo li hauré de fer pessigolles i aquí ens farem un embolic, sí? És a dir, cadascú el seu, perquè si no també els infants se senten com apretats durant tota l'estona que estan a l'escola i a casa continuen igual, llavors no tenim temps d'aprendre a dormir, aprendre a menjar i acaba sent tot una bola que no es pot empassar.
0: Gràcies, Marta.
2: Gràcies.
0: Avui a l'ofici d'educar i hem tornat a l'escola. I ara què? Quina urgència teniu?
6: Jo vull anar tan a poc com un cargol, mama.
7: Els pares s'han de sentir satisfets amb els petits avenços dels seus fills i no fixar-se en el que fan malament. Carme Tió de Pol.
0: Ara que parlàvem del temps a casa, de si ajudar-los, reforçar, no reforçar, deures. Els nens solen arribar amb deures a casa. Què us sembla? Quina actitud hem de tenir amb els deures? Ajudem, els deixem fer, els deixem experimentar? Jo recordo un dia que vaig sentir una mare que deia que el fill estava molt ocupat i els deures de no sé què els feia ella.
4: Sí,
0: què
4: fem?
0: Això passa. Perquè suposo que el nano anava molt sobrecarregat.
4: Clar, doncs és això. Hi ha d'haver aquest temps suau, aquest temps tou, que permeti fer deures i sobretot anar a l'hora amb l'escola. Si l'escola està dient hi ha una mica de deures a fer, nosaltres no podem dir que a casa no hi creiem amb això dels deures. Primer has de parlar amb l'escola i en tot cas, si tots esteu veient que hi ha deures, potser sí que val la pena dir-ho, però no és el cas.
0: Després de tantes hores de classe, Sílvia, què necessita realment un infant? No? Tu abans parlaves de les extraescolars. Jo. Sí, però jo us deia, parlem de conciliar també,
1: sí, d'acord.
0: Perquè aquí està molt bé dir que ens menjarem amb patates totes les hores del dia, però hem de treballar.
1: Però també podem organitzar-nos amb altres famílies, o sigui, els infants necessiten xarxa, comunitat i els adults també. I anar omplint tot d'escoles, perquè al final tornen a ser escoles, és que al final no hi ha temps per ser. És a dir, el que deies tu de l'obediència, al final entrar dintre d'una institució que requereix unes normes, uns aprenentatges i unes expectatives i uns diners, requereix també unes respostes i aleshores hi ha un estrès exageradíssim de les criatures de no donar resposta perquè és que no poden, o sigui, no és que no vulguin obeir, sinó que és que arriba un moment que no és possible, o sigui, necessitem temps lliure, i lliure vol dir que jo pugui tirar-me en un sofà a mirar un conte si cal, o també pues, escoltar una música o fer unes construccions, és a dir, hi ha un espai en el que tu puguis ser el que tu sentis que necessites, perquè si no hi ha aquesta connexió amb un mateix, arriba un moment que tot és extern, no hi ha connexió interna, i això després passa a factura gran.
0: Van fer una enquesta al Telegram i una de les preocupacions més grans és el tema pantalles, no? Proposeu fer un pla digital familiar. Què vol dir això? Qui fa què? Amb quin dispositiu? Quina hora? Amb quin què?
4: Però això regula tots els de casa. És a dir, hem de veure quants adults som, quantes criatures, quants adolescents, quants dispositius tenim, compta tot, l'smartwatch, l'Alexa, tot el que sigui. I aleshores, què en fem d'aquests dispositius? Qui accedeix lliure i espontàniament? On són? On es desen? A quina habitació no entren mai de nit? On no surten quan estem tots? Què fem servir tots alhora? Perquè estarà molt bé si tenim un videojoc i podem jugar-hi tots plegats. És a dir, l'oci digital conjunt en família, si és sa i l'hem triat, és estupendo, no cal proscriure totes les pantalles, però sí triar molt bé el contingut i qui accedeix, sobretot. És la meva tablet, mama. No, no, és la tablet nostra que...
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb com es transforma una escola que no volia ningú en la millor del món. Us deixem amb Tu ets la llum de la meva vida, de Guillemino i la Rauxa. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons del David Bueno, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
8: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Replanem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Aquest diumenge s'atura la Lliga Masculina de Futbol.
2: Malament anem.
3: Però no pas el Tot Gira.
4: Bueno, qua.
1: Des de Riazor seguirem el Deportivo Espanyol de la Lliga Femenina i des de Can Dragó l'Europa Rayo Majadahonda de primera red.
3: També serem a la doble estrena catalana a la Lliga ACB de bàsquet.
1: Des de Fontajau, Girona UCAM i des del Roig Arena, València Lleida.
3: Tot Gira.
1: Aquest diumenge de 4 a 9 amb Oriol Rodríguez.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
5: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
6: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam reflexionar sobre l'amor i sobre la vida en parella amb el Pep Borrell, escriptor, conferenciant i odontòleg, que es dedica a professar les bondats del matrimoni per tot el món.
7: Has dit que per tu és molt important també la gestió i parlar aviat de la família política. Sí. Que a vegades és un tema que amb les relacions pot ser molt espinós.
8: Clar, per això s'ha de parlar.
7: I és a dir, per tu la gestió de la família política, què és important?
8: Bé, sempre dic una cosa que a la gent no li agrada, però dic que la família política l'has d'estimar encara que no s'ho mereixi.
7: Aquesta és bona, eh?
8: Sí. Sí, perquè, escolta, tu tens companys de feina, cauen molt bé tots els companys de feina que tens aquí darrere la
7: feixera. Segur que no. Segur. Eh? Tots aquests que estan aquí, sí. Tots els que veus ara, sí.
8: No, n'hi ha molts, ara, eh?
7: N'hi ha molts.
8: Escolta, doncs, bueno, sempre, escolta, arribes a la feina i hi ha un company que... I el tens cada dia, de 8 del matí a 8 del vespre. Cau fatal, penseu diferent, maneres de fer, et posa molt nerviós. Escolta, no pots aguantar un dia de Nadal, un dia de Nadal. Home, s'ha d'agafar distància, però has de ser ben educat.
6: Hi ha cartes a l'Empar, més cartes, més Empar i aixelles.
9: Per als famosos us passa el selfie. Aquesta sí que és bèstia. La persona que vol el selfie se t'agafa i et fot l'aixella a l'espatlla. I l'aixella mai està acabada de dutxar. Ja ha passat el dia, l'aixella... Ja ha passat un tros de dia. A l'estiu, menys. Et pots trobar amb una aixella lila. Perquè ara hi ha aixelles liles, tenyides. Et pots trobar amb una aixella peluda, no cal dir-ho. Et pots trobar amb una aixella ja efervescent. I tu estàs allà, que ens fa una foto, que ja no és un selfie. Perquè si no, tu tens la possibilitat de dir, ja la faig jo. T'allunyes molt amb el braç i així no tens l'aixella. Però si el fa un tercer, se t'agafarà.
6: I a l'estudi de Catalunya Ràdio també es va fer de nit amb l'actor Carles Franzino, a qui molt recordareu per sèries com El cor de la ciutat o Vent del Pla. Ens va confessar com va ser la nit en què va demanar matrimoni a la seva dona.
7: O sigui, vas fer una declaració d'amor públicament i li vas demanar de casar-te davant de tota la família política.
10: Sí.
7: Wow.
10: Vam anar de safari amb la família, un viatge increïble, i el dia del seu aniversari, el setembre, nit de lluna plena, super heavy, i aquell era el dia. I a la nit li havíem preparat un sopar, només per la família i tal, amb un foc, tal, la lluna, no sé què. Vaig aixecar i vaig fer la del gotet, i ja em va mirar tothom, en plan, què collons està fent, sobretot ella. Mentre parlava vaig anar a donar la volta a tota la taula, i això és l'hòstia. Em vaig agenollar, i... obro la caixeta, vaig agafar una caixeta de l'Amazon, una caixa que quan obres... feia llum, no?, diguéssim, perquè es veiés, clar, però el foco no d'allò, i a l'obrir la vaig, pobra,
7: enlluernar.
10: La vaig enlluernar, se'm va quedar mig cega la pobra i tal, i bueno, en fi.
7: Quanta gent va plorar de tot el públic que hi havia allà?
10: No, jo.
7: Ets l'únic?
10: Jo i ella.
6: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, també a catradio.cat/elsuplement. I ara, Marta Ferrer, bon dia.
11: Bon dia.
6: Les estrenes. Als cinemes arriba La isla olvidada.
12: I'm going to Caltech.
13: Wait, what?
12: In America.
13: It's exciting.
14: Joe, the chicken.
12: You're okay?
14: Oh my god, the chicken!
13: Yep. Guess we gotta make our last night count.
14: That's
2: La nova pel·lícula de DreamWorks explica la història de dues amigues de tota la vida que, quan estan a punt de separar-se per anar a la universitat, són transportades a un món en què, com més t'hi siguis, més coses oblides.
6: Què en diuen les crítiques?
2: A Substack diuen que és una de les millors pel·lícules de la història de DreamWorks i a IGN parlen d'una gran aventura divertida i commovedora.
6: I a les plataformes...
4: Are you really Matthew McConaughey?
11: Yes, I am. Would you sleep with my girlfriend?
13: No, I will not.
11: Can I tell people that you did?
13: No, you cannot. They asked me
6: why you... Apple TV, Matthew McConaughey i Woody Harrelson són germans.
2: Això és el que exploren a Brothers, la sèrie en què interpreten versions fictícies d'ells mateixos basats en una premissa molt real, que la mare d'un va conèixer íntimament el pare de l'altre i, per tant, podrien ser germans biològics. Una premissa que exploren en aquesta comèdia que acaba sent una història emotiva, caòtica i molt divertida.
6: A qui agradarà, Marta?
2: Els que demaneu a crits una nova temporada de True Detective, us heu fet un test de paternitat o us costa horror escriure i pronunciar Matthew McConaughey i encara li diu McConaughey.
6: I si preferiu anar al teatre... El Maldà, consulta familiar.
2: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta.
6: Per què diries que l'hem d'anar a veure?
2: Perquè va exaurir entrades al Festival Grec i s'està convertint en una de les sensacions del teatre de proximitat d'aquesta temporada. Per cert, avui a funció a les 12 del migdia.
6: I si preferiu anar de concert...

0: Avui Manu Guix serà a Castellfollit del Boix.
1: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única, en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 1:15 del migdia, l'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
0: Amb Manu Guix i amb un dels seus últims èxits, Un satèl·lit orbitant, arribem avui a les 7 del matí. Fins ara!

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 27 de setembre del 2026, posem-nos al cap d'algú que sent això. Són els primeríssims acords d'aquesta cançó i el seu cap ja sap que durant 4 minuts i 18 segons no podrà fer res més que taralejar el Wonderwall dels Oasis. Aquest algú, si ha estat afortunat amb un codi per comprar entrades pels concerts dels germans Gallagher a Barcelona, serà capaç de renunciar a les vacances per veure'ls en directe, estarà convençut que hi ha més talent a la pandereta de Liam i en la guitarra del Noel que en qualsevol cantant de reggaeton que ompli tots els estadis del món. Que hi ha més carisma en el posat d'estrella del rock dels germans més famosos dels 90 que no pas en qualsevol grup britànic posterior als anys 2000. En el fons sap que pagar més de 200 euros és similar a un atracament, però pensarà que amb l'experiència irrepetible i també veurà que si es troba amb 10 stories a Instagram de gent que coneix anant al concert, li agafarà un atac agut d'això que ara en diem FOMO. Ara, en canvi, posem-nos al cap d'algú que sent això altre. Aquí són els primers acords de piano del Don't Look Back in Anger. I aquest algú, més que no pas emocionar-se, badalla. Aquesta persona està seguríssima que el retorn d'Oasis és només màrqueting, que Liam i Noel Gallagher són una còpia norantera de Paul McCartney i John Lennon, que són dos personatges insufribles, malcarats, i que des de fa pràcticament 30 anys no treuen un disc a l'alçada de l'agenda. Aquest algú, a més, està íntimament convençut que els Blur, els arxienemics dels Oasis, són infinitament millors. Les dues visions són legítimes, només faltaria, i contenen una part de la veritat. Els Oasis han sabut entendre com ningú el negoci de la nostàlgia i la necessitat de certa autenticitat a dalt de l'escenari en un món en què les grans estrelles fan olor de prefabricat. És probable també que tant Liam com Noel Gallagher, si els 90 els haguessin dit que 3 dècades després estarien esprement deliberadament la butxaca dels fans per garantir-se una jubilació encara més daurada, s'haurien escopit a ells mateixos. Ara bé, que aixequi la maqui, afortunat amb un codi per comprar entrades per anar-los a veure, o si els encau una del cel, estigui disposat a perdre-s'ho. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Els titulars del diumenge. Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
2: Sí, centenes de persones hi han passat la nit amb unes 150 tendes de campanya. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge. Dimarts, el govern espanyol preveu aprovar un paquet de mesures.
1: De seguida anem cap a Madrid a veure com ha passat aquesta nit a la Puerta del Sol amb aquests centenars, gairebé un miler de persones acampades, 15 anys després del 15M. Avui, Eva Compte, també ens fixem amb el govern espanyol que prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
2: Sí, ahir al matí milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i l'extrema dreta a Madrid, també contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
2: Ha estat una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que han assistit 700.000 persones. Macron, però, no hi era.
1: Mike Lee guanya la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care.
2: Javier Cámara ha aconseguit el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera.
1: Lamine Yamal lidera la victòria de la selecció espanyola contra Anglaterra a Wembley per 2-3. Roger Nau.
3: Partit explosiu amb intercanvi de cops i amb la participació de 6 jugadors del Barça, 5 com a titulars. Van marcar Lamine i Gordon, un gol a cada banda, mentre que Eric García no va jugar per molestes al genoll. Avui li faran proves.
1: Tot això mentre el Madrid confirma que la lesió d'Mbappé en França és lleu.
3: El davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Mbappé, per tant, podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estar a punt pel clàssic del Camp Nou del 25 d'octubre.
1: No es podia saber que Mbappé es recuperaria pel clàssic. Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
1: Avui suau la cosa, oi?
4: Avui hi ha cel menys serè, ja tenim molts de núvols baixos i això serà una tònica que anirà més al llarg de la jornada, sobretot a la costa i prelitoral. Encara hi ha algunes escletxes, en algunes zones de la costa, doncs poden haver-hi estones de sol, però fins i tot no descartem algun petit plogim, sobretot cap a la costa nord, cap a l'Empordà, potser tarda vespre també cap al Camp de Tarragona, i és el preludi una mica d'aquest canvi de temps que ens ha de dur pluja en aquesta primera setmana de tardor. Demà al matí i dimarts al matí tindrem dongades de precipitacions, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, i a més localment, doncs amb certa intensitat. De fet, amb alguns avisos d'intensitat de pluja que tindrem doncs en aquest parell de dies. Això farà que parlem de tendència que les màximes baixin. De fet, avui es pot assolir encara els 30 graus a ponent, perquè aquí encara hi haurà bastantes estones de sol. A la tarda els núvols també hi arribaran. De fet, en el Pirineu Occidental, a l'Alt Pirineu també hi podria haver algun petit ruixat a la tarda. I de cara a demà ja no s'espera que s'arribi als 30. Les matinades molt suaus, les mínimes sí que pugen, però en tot cas a partir de dimecres doncs ja també anirien a la baixa amb un ambient més de tardor amb l'arribada d'octubre. De fet, sembla que continuaria el risc de precipitació gairebé tota la setmana.
0: Avui el suplement.
1: Avui el suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Carles Munguilot i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. Avui posant ciència, economia i política a un dels clàssics d'aquesta època de l'any. Per què les parelles se separen més al mes de setembre? Just després, a partir de 11:15, cara a cara sobre el retorn d'Oasis amb Luis Hidalgo i Nando Cruz, els nostres Gallagher particulars, amb sentit crític i molts concerts i festivals a l'esquena, i arrufen el nas amb aquest retorn, tot i que alguns doncs hem intentat fer cua i comprar entrades. A les 11, cartes de l'Empar, el consultori dels oients del suplement Empar Moliner. Ja sabeu que podeu fer arribar els vostres comentaris i cartes a suplement@catradio.cat i també a Diagonal 614, si és que ho voleu fer en format físic. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrem, recomanacions culturals. I a les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'actor Pablo Derqui. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Centenars de persones han passat la nit acampades a la Puerta del Sol a Madrid per reclamar mesures contra la crisi de l'habitatge. Us recorda alguna cosa? Doncs fa 15 anys del 15M. Han plantat unes 150 tendes de campanya a la mateixa plaça on va començar aquest 15M. Això després que aquesta setmana desnonessin la Mari Carmen, la dona de 87 anys veïna de la ciutat. La protesta va començar ahir a la tarda amb una manifestació multitudinària pel centre de Madrid convocada pel sindicat de llogateres.
2: La mobilització va plegar prop de 300.000 persones segons els organitzadors, 25.000 segons la delegació del govern espanyol a la ciutat. Els manifestants volen pressionar el govern espanyol perquè dimarts que ve aprovi el decret d'habitatge, una mesura que ha de ser efectiva per evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Ha estat una marxa multitudinària que ha recorregut el centre de Madrid fins al Congrés dels Diputats a crits de Mari Carmen Esqueda per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge, que es prorroguin els contractes, es congelin els preus i que es prohibeixin tots els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
6: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
5: També ho reclamava des de l'hospital la Mari Carmen, la dona de 87 anys que aquesta setmana han desnonat del seu pis de Madrid. La marxa incrementa la pressió sobre el PSOE perquè porti al Consell de Ministres de dimarts el decret d'habitatge, un paquet de mesures que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també Junts, i amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Gràcies, Alba. Enmig d'aquesta agitació social per la qüestió de l'habitatge, Sumar ha amenaçat a plantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial.
2: Sí, la formació diu que no acceptarà més respostes parcials ni mesures descafeïnades davant dels desnonaments i davant un problema urgent com és la crisi de l'habitatge. El ministre de Drets Socials, Pablo Bostundi, considera que calen solucions urgents.
7: Ese decreto no puede ser cosmético, no puede ser un parche. Debe incluir las soluciones que hemos aportado desde hace más de un año en la mesa del Consejo de Ministros. La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
2: El PSOE, mentrestant, negocia contrarrellotge amb els seus socis parlamentaris perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats, tal com recordava el ministre socialista Òscar López.
8: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
2: El ministre ha insistit que el PP i Vox han votat en quatre ocasions per tombar el decret per reforçar el dret a l'habitatge. Per cert, que avui sentirem Pedro Sánchez, que participarà al costat precisament d'Òscar López en l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid per a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve.
1: El govern espanyol treballa per accelerar la devolució al Marroc dels migrants que van entrar a finals de juliol a Ceuta. L'executiu prepara un decret llei per agilitzar les deportacions, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil, encara que no s'hagin resolt els expedients. A Ceuta encara hi ha 18.000 migrants esperant que resolguin els seus expedients.
2: El ministre Òscar López ahir no en va voler donar detalls ni tampoc va confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts.
8: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
2: Mentrestant, ahir la dreta i l'extrema dreta es van manifestar a Madrid contra la gestió del govern espanyol a Ceuta. La convocava Societat Civil Espanyola i el PP i Vox hi van donar suport. Sentim Miguel Tellado del PP i Santiago Abascal de Vox.
9: Tenemos un gobierno irresponsable. Lo que hace falta es elecciones, echar al gobierno igual que hay que echar a los invasores y que llegue a España un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno limpio.
10: En esta misma semana comprobamos cómo los españoles siguen quedándose sin casa y los jóvenes ni siquiera sueñan con tenerla, mientras que a los de fuera se les acoge, se les da alojamiento y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno.
2: Durant la manifestació es van sentir insults contra Pedro Sánchez i es van veure pancartes amb lemes d'extrema dreta, entre els quals, per exemple, una pancarta que anava a prop de la capçalera i que deia «Salvem el Valle de los Caídos».
1: Parlant de nostàlgiques, avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics d'aquests últims anys, Juan Carlos Peinado. El BOE n'ha publicat la jubilació forçosa a complir 72 anys, que és l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya. Al final de la seva trajectòria ha estat marcada per la investigació a Begoña Gómez, a qui va enviar judici dilluns passat acusada de tràfic d'influències i malversació, Maria Costa.
11: La instrucció d'aquest cas va arrencar arran d'una denúncia de Manos Limpias, ha durat 2 anys i mig i sempre ha estat envoltada de polèmica. L'esquerra ho considera un atac de la dreta i l'extrema dreta per intentar derrocar el govern espanyol. Durant la instrucció, l'Audiència de Madrid ha esmenat la plana en diverses ocasions al jutge Peinado i algunes de les seves resolucions han aixecat polseguera. Entre d'altres, en assegurar que el cas de Begoña Gómez és digne de conductes més pròpies de règims absolutistes i del regnat de Ferran VII, o en suggerir que els seus escortes la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Peinado també ha capitanejat altres casos mediàtics, com l'obertura de diligències contra l'exfutbolista del Madrid, Raúl González, per ocultació de patrimoni, o la imputació l'any 2019 de diversos periodistes per publicar la informació del sumari del cas dels CDRs.
1: A París, tercer dia de la visita del Papa a França. Avui es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals dins de l'Església i oficiarà una missa al santuari de Lourdes. Ahir, Lleó XIV va rebre un bany de masses al seu pas en Papa Mòbil pel Camps Elisis de París. En la seva homilia, el Sant Pare va demanar als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes. París, Isabel Galí.
12: L'eix que uneix la plaça de la Concòrdia amb l'avinguda de la Gran d'Armès ha omplert de catòlics 600.000 persones que s'hi havien hagut d'inscriure prèviament, algunes per veure el Lleó XIV de prop mentre ha baixat amb el Papa Mòbil pels Camps Elisis. D'altres s'han conformat a seguir la missa a les pantalles instal·lades al llarg d'aquests 3 quilòmetres. En boca de la majoria, el paper de líder espiritual i moral de Robert Francis Prevost. Per Lea Morel, que ha vingut amb germans i amics a escoltar-lo, el moment social a França i el món ho reclama.
13: Es parla molt de les crisis geopolítiques, de les crisis climàtiques. Només sentim la paraula crisi, crisi. Però hem de poder pensar en el futur amb alegria, pau i esperança. I aquest és el missatge del Papa. Poder dir, d'acord, el context és difícil, cal que estiguem units.
12: A la plaça de la Concòrdia, la missa ja portava aquest nom. Representants de tots els signes polítics, líders religiosos i molta música. En l'homilia, paraules universals de Lleó XIV.
14: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
15: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
12: Amb algunes d'aquestes persones sense document d'identitat hi ha pogut parlar al matí en una visita del Papa a un centre que acull refugiats al nord de París.
1: Gràcies, Isabel. Un quart de vuit del matí. Més qüestions. L'Iran espera una resposta oficial dels negociadors dels Estats Units a la seva proposta de reobertura de l'estret d'Hormuz després del rebuig frontal d'ahir de Donald Trump. El govern iranià insisteix que només una solució negociada permetrà sortir del bloqueig actual.
2: La resposta arriba després que Trump justifiqués la seva negativa perquè diu que és fruit de la desesperació.
16: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord. Però aquest que presenten no és acceptable.
2: Oman, que ha fet de mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha instat les dues parts a mantenir un diàleg obert per resoldre la crisi.
1: El País Valencià continua la pressió social perquè l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, perdi la condició de forat i per exigir-ne l'empresonament. Consignes com ni oblit ni perdó o Mazón a la presó es van tornar a sentir ahir en una concentració que es va fer davant la seu de la Generalitat Valenciana a Alacant.
2: I a la qual van participar centenars de persones quan falta poc més d'un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. Va ser la primera vegada que la mobilització mensual de les víctimes es feia fora de la província de València. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, va retreure a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
17: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
2: Les entitats socials participants van reiterar que les morts s'haurien evitat si s'hagués enviat amb més antelació el missatge és alert.
1: A la crònica de successos, parlem d'un cas d'una resident a Barcelona que ha estat rescatada al Pakistan víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família. L'operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional va permetre rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
2: La dona havia viatjat al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí. Tot plegat arran de la relació sentimental que ella havia iniciat ara fa 3 anys amb un home que havia conegut a Barcelona i amb qui va formalitzar una unió religiosa que no va ser acceptada per la família de la dona. L'home, que va patir un intent d'homicidi amb arma blanca per part dels detinguts, va ser qui va alertar la policia que va engegar la investigació. L'operació policial va permetre rescatar la dona i facilitar-ne la repatriació a Espanya. Les detencions dels dos homes es van fer el juliol.
1: 3 ferits en l'esfondrament ahir d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental.
2: Una persona ferida greu va ser traslladada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Els altres 2 ferits els van atendre a l'Hospital de Gràcia. Granollers. En el moment de l'esfondrament, a l'immoble també hi havia un menor que va resultar il·lès i un gos que els bombers van rescatar sa i estalvi.
1: I a Girona ha detingut un jove de 19 anys després d'una persecució amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va topar contra un vehicle policial i va ferir dos agents.
2: L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir a través d'un comunicat que els fets van passar divendres quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei. A la moto hi anaven dos ocupants i circulava sense claus posades i l'indici que podia ser robada. Els ocupants, alertats per la presència policial, van deixar la moto a terra, un va marxar corrents i l'altre va recuperar el vehicle i va emprendre la fugida. Després de la persecució, els agents van poder detenir el noi, al qual se li atribueixen 6 delictes. Entre ells, atemptat contra els agents de l'autoritat, també furts de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i també lesions per imprudència. La propietària de la moto, robada aquella mateixa tarda, va poder recuperar el vehicle.
1: Avui entra en vigor a escala europea una directiva que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-se aplicar. Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets i clars i informació veraç que estigui documentada i certificada.
2: Sí, l'objectiu és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte, un servei o una empresa per aconseguir una millor imatge pública i de retruc incrementar les vendes. La gerent de Sostenibilitat de la ECOC, l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, Cinta Bosch, ha posat alguns exemples del que es regulen declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Si parlem de percentatges de reducció, doncs que siguin els percentatges exactes, que si parlem de que hi ha una quantitat de plàstic reciclat, per exemple, que quedi clar que fa referència a l'envàs i no a tot el producte.
2: I el portaveu de Greenpeace a Espanya, Miguel Ángel Soto, destaca a aquesta emissora l'avenç que suposa aquesta normativa.
19: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
2: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
1: L'Ajuntament de Salt, al Gironès, ha acordat limitar l'horari nocturn de bugaderies, de supermercats i d'altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns, Pau Bertrulli.
20: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple municipal impedirà que alguns negocis puguin funcionar les 24 hores del dia. El tinent d'alcalde de Salt, Àlex Barceló, explica que les activitats en si no generaven problemes, però sí el soroll dels usuaris a altes hores de la nit.
21: Arrel d'aquestes activitats i dels horaris, doncs, havíem tingut conflictes amb els veïns per l'acumulació de gent que podien generar, per usos indeguts que es feien del recinte que no està vigilat, i per tant aquí el que varen decidir era regular-ho per evitar que es generessin aquestes molèsties.
20: La mesura afecta sobretot bugaderies, perruqueries, locutoris, supermercats i establiments amb màquines de venda automàtica. Barceló també obre la porta a regular l'obertura de botigues per pintar ungles o botigues 24 hores, com ja han fet altres municipis.
21: És un tema que està sobre la taula i s'està treballant, però no formaria part d'una modificació de l'ordenança pròpiament, sinó d'una directiva de servei, més o menys de dirigir activitats. Per tant, el tràmit no és el mateix i ara havíem de fer aquest que és de regulació horària.
20: A partir d'ara, aquests negocis no podran obrir de 10 de la nit a 7 del matí durant l'estiu i de 9 a 6 del matí durant l'hivern. El govern local espera d'aquesta manera millorar la convivència entre les activitats i el seu entorn.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia Framis.
22: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten el cognom de la dona en primer lloc, un 6,5% del total. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
23: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal.
22: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
23: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar.
22: Ara bé, els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els seus dos cognoms per reivindicar i visibilitzar la família materna.
1: Anem Anem al cine. El director anglès Mike Leigh s'acomiada com a cineasta amb la Concha d'Or del Festival de Cine de Sant Sebastià. Als 83 anys ha confirmat que Tender Loving Care és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
0: Tender Loving Care, a banda de la Concha d'Or, absolutament merescuda, també s'ha endut la Concha de Plata, la millor interpretació protagonista, per a Kate O'Flynn, l'actriu britànica coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió per al mateix Lee, que ha creat una oda als serveis socials, però des d'un punt de vista molt familiar. El premi de millor actriu és exequo amb la noruega Asta Kama August pel film Markens Grude, Com creix la terra, que també s'ha endut el de millor fotografia. També ha triomfat Bian Jing, procedent de Hong Kong, premi especial del jurat, o la sueca Amanda Keller, millor direcció per Garratt Duvaimu, Tingues valor. Finalment, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per a la producció catalana Cinco Minutos Más.
3: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
0: Cámara feia referència a Javier Calvo i Javier Ambrosi, que han recollit el premi del públic.
4: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis, para ver la cara que tenéis al final de cada representación.
6: Tenemos mucho que agradeceros al público. Sabemos que estáis de nuestro lado. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca. Gracias.
0: I finalment, el documental sobre el genocidi a Gaza, NASA, ha guanyat el premi del públic al millor film europeu.
1: I ara anem cap a la Mercè. Love of Lesbian ha emocionat el públic a la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert aquesta nit per seguir els concerts de la Mercè. Ha estat una de les actuacions de la banda de Santi Balmes abans de fer una aturada bastant indefinida. Barcelona, Mar Ruiz.
24: Santi Balmes avisava.
25: És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Però ei, res de tristesa. Avui aquest bolo ha de ser una celebració.
24: I és que quan acabin aquesta gira, que encara els ha de portar a Llatinoamèrica o a València i que encara ha d'anunciar noves dates, Love of Lesbian aturaran l'activitat durant un temps indefinit. El concert ha tingut l'energia de sempre, amb cançons carregades d'una narrativa cuidada pròxima al realisme màgic, amb moments de nostàlgia i del voltatge emocional, com 1999. S'han viscut moltes emocions a la platja del Bogatell amb Love of Lesbian quan han obert el calaix dels clàssics. Algunes plantes ha deixat el públic amb l'energia prou elevada per respondre amb eufòria l'entrada de Manolo García a l'escenari. Balmes estava contentíssim de poder cantar al seu costat Incendios de Nieve, probablement la cançó més estimada de la banda. García també els ha acompanyat a la Hermandad i encara quedava una altra convidada, Chantal Rodríguez, de Remei de Calafresca, amb qui han cantat Allí donde solíamos gritar. Club de fans de John Boy i un petit espectacle de drons ha clos un concert multitudinari amb sensació de comiat, però no del tot.
1: Aquest matí se celebra a Torredembarra la primera sessió del 30è concurs de castells. De fet, diumenge que ve us saludarem des de Tarragona per la gran final del concurs i participen avui a Torredembarra 12 colles amb protagonisme dels castells de gamma alta de 7. Josep Almirall.
26: La Torre de 7 o el 4 de 8 són els castells que poden donar la victòria a la primera sessió del concurs de castells, que comença aquest diumenge al matí, a les 10, a la plaça del castell de Torredembarra. Hi participen 12 colles, les classificades entre les posicions 32 i 44 del rànquing Estrella Concurs. En aquesta 30a edició, colles com els castellers de Badalona o els de Cerdanyola, que enguany ja han carregat la Torre de Set, parteixen com a favorites, però també d'altres que han treballat aquesta construcció o el 4 de 8, com els castellers de Berga, els castellers d'Esparreguera o els de Figueres. La jornada de Torredembarra dona el tret de sortida d'un concurs que continuarà dissabte que ve a Tarragona, a la Tarraco Arena, i que culminarà diumenge, dia 4 d'octubre, amb la gran final i les 12 millors colles del moment disputant-se el podi absolut del certamen. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Torredembarra.
27: L'informatiu del suplement. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
28: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
27: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
28: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
27: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
28: Apialia, la força de vendre junts.
29: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. el 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
27: L'informatiu del suplement.
1: Els esports de selecció espanyola debuta a la Nations League amb victòria contra Anglaterra 2-3 a Wembley. Va ser un partit d'alternatives i amb un alt protagonisme blaugrana. Roger Nou, bon dia.
5: Bon dia. Va brillar sobretot Lamine Yamal, que va liderar l'equip de l'atac de la selecció espanyola. El davanter de Mataró va fer el primer gol del partit. Al minut 2 també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. La resta de gols els van fer per aquest ordre Harry Kane, Baena i Oyarzabal, que va marcar el 2-3 definitiu. Pel que fa als jugadors del Barça, Lamine, Cumarsí i Robri van jugar els 90 minuts, Olmo en va jugar 82, Gordon 70 i Pedri, que no va ser titular, va disputar els últims 20 minuts del partit. Fermín no va jugar i Eric García va ser baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre. Avui li faran proves. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, confia que sigui lleu.
7: He dicho que tiene un pequeño problema en el calentamiento. No parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid, valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
5: Amb la selecció espanyola també van ser titulars els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill. El defensa de l'Atlètic destaca el bon partit de Lamine.
8: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
5: I ahir també es van disputar altres partits de seleccions en presència de jugadors d'equips catalans. República Txeca 1, Croàcia 2, amb l'Ivakovic del Barça, que va jugar tot el partit. També l'Eslovènia 0, Escòcia 0, amb el blanquiblau Derkusic, que va sortir titular, però va ser substituït per problemes físics. El Sud-àfrica 2, Guinea 1, amb l'as del Girona, l'equip titular. I mentrestant, a la classificació de l'Europeu Sub-21, Ucraïna 2, Turquia 2. Píxur del Girona va jugar tot el partit, mentre que Krapichov, també del Girona, es va quedar a la banqueta. D'altra banda, pel que fa a la lesió de Kylian Mbappé en el Turquia-França de divendres, el Madrid ha comunicat que el davanter té una hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerre. És una lesió lleu i estarà entre 10 i 12 dies de baixa. Per tant, Mbappé podrà reaparèixer a la Lliga després del parèntesi de seleccions i estarà a punt per jugar el clàssic del Camp Nou el 25 d'octubre. Mentrestant, a la Lliga F, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maísa Baja.
9: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maísa Baja.
5: Maísa Baja, la jugadora més jove a fer un gol amb l'equip blaugrana amb només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. N'ha parlat l'entrenador Pere Romeu.
10: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt a poc a poc, molta pausa. La veig entrenant el dia a dia, té marge de millora, encara té marge de creixement. Crec que és una jugadora que hem d'intentar que tingui més continuïtat en el joc.
5: Amb el Barça va reaparèixer i tant en un matí després de deixar enrere les molèsties derivades a la greu lesió al peroné de la temporada passada. Mentrestant, a segona masculina, empat a un del Sabadell a Baleidos contra el Celta, mentre que la primera federació, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic 1-2 en el duel català jugat al nou estadi. Aquesta tarda, a les 4, l'Europa rep el Majadahonda a Can Dragó.
27: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Joan Anton Català, bon dia.
11: Bon dia, Roger.
12: 3, 2, 1. Se ganya.
1: Joan Anton Català, com estàs? Com va
11: la
1: vida?
11: Molt bé, Roger, molt bé.
1: Això és la Terra Esplana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, al suplement, mirem cap al cel.

0: els aliens, sinó en què passa quan tenim informació sobre aquest primer contacte. Qui té dret a tenir-la ha de ser compartida, qui l'ha de compartir? Doncs amb l'excusa d'aquesta nova pel·lícula, que per cert ja la podeu trobar també a les plataformes, avui el Joan Anton Català s'imagina com seria aquest dia de la revelació. Joan Anton, tu, quan vas al cine a mirar una pel·li de ciència-ficció o que té a veure amb l'espai, la pots arribar a gaudir o estàs pensant aquí és una llicència del director, aquí no, no han tingut
1: sí.
0: en compte...
1: Escolta'm una cosa, és que estem parlant de l'Spielberg, això és John Williams, el que sona.
0: Sí,
1: és
0: clar.
1: Que és brutal, tio.
0: És que van de la mà, no,
1: és
0: normalment.
1: Sí, però és que és increïble.
0: Sí, jo aquesta no la trobo tant de les més espectaculars.
1: No, no és de les més.
0: Una mica més, Víctor?

0: Però, sí, imagina't-la.
1: N'hi ha de millors, què vols
0: sí,
1: que digui?
0: Sí, evidentment, sí. Però que
1: tu allà... crec que aquesta melodia...
0: No et diu res?
1: No, no és que no em digui res, bonica, però no la recordaré.
0: Val, potser perquè no té... Potser al començament sí que té una...
1: El loop
0: potser la tornada... el té més al començament, sí. No, però és preciosa. Bueno, és igual. La qüestió, què em preguntaves?
1: Per quina això? Música creus que escolten els alienígenes?
0: No, això no m'ho preguntaves. Mira, pues...
1: és a dir, el que et vull preguntar és si tu quan vas al cine a veure una pel·li d'alienígenes ets capaç de gaudir-la o estàs dient... Quina fumada que han fet.
0: Mira, quan vaig a veure en una molt de contingut científic, reconec que no em puc concentrar, perquè estic pendent de les errades. Aquesta no té contingut, apenas en té de contingut científic. És deixar volar la imaginació i pensar això, no? Què passaria el dia que ens expliquessin que ja han estat aquí els alienígenes i que tenim confirmació de que això fos així. Per tant, és absoluta ciència-ficció. Sí, em va agradar, em vaig deixar anar. Per cert, Roger, tu has vist mai un objecte volant no identificat?
1: Jo no he tingut aquesta sort.
0: Ah, perquè qualsevol cosa que veiem al cel ho podem catalogar com a objecte volant no identificat. T'haig de dir que jo de jove em vaig dedicar bastant, jo hem explicat algun cop, a mi m'agradava experimentar, tocar les coses, vaig ser bastant friqui en moltes coses, i una d'elles va ser aquesta, em vaig dedicar...
1: A buscar-los. Mira, una anècdota que he anat explicant les últimes setmanes és que el moment més àlgid de l'eclipsi que vam passar plegats aquest 12 d'agost, quan hi va haver la totalitat, que érem sí. a les Terres de l'Ebre, al Trabucador, hi va haver un moment que vaig apartar la mirada del sol, que estava tapat per la lluna, i vaig dir, mira, Joan Anton, allà passa un avió.
0: Allà passa un
1: avió que ens espatlla aquest eclipsi tan bonic. I em vas dir, no, mira, allò és Venus.
0: Exacte. Vas veure un objecte volant no identificat fins que el vàrem identificar, que et vaig dir que era Venus. Bueno, no, però això està bé, perquè mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra em ve un senyor i em diu, molt seriós, i em diu, escolta'm, jo fa temps vaig veure un ovni. I jo, ah, molt bé. No, però una nau, i tenia aquesta forma d'un plat volador, no, típica de les pel·lícules, no? Una cosa increïble, que et digui. I li vaig dir, sí, disculpi, vostè va veure simplement un ovni, un objecte volar no identificat, però no em faci creure que això eren humanets verds. Ho dic perquè aquí, ara en parlarem, tot es basa en la hipòtesi que ja ens han visitat i que, de fet, els tenim aquí i hem tingut cadàvers i hem tingut naus. I és el dia de la revelació. Spielberg ens diu què passaria, com seria el dia en què això s'escapi i se sàpiga que...
1: Efectivament, aquesta última pel·lícula de l'Steven Spielberg parteix d'aquesta idea que ja hem certificat i tenim proves del contacte extraterrestre i a partir d'aquí què?
0: Exacte.
1: És a dir, el punt de la ficció de la pel·lícula és que ja sabem que existeixen, a partir d'aquí com ens hi comportem?
0: Cosa que no ha passat, és el que dèiem, cosa que no ha passat. Recordem aquella frase de Carl Sagan, que ho hem dit molts cops, no? Afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries i no en tenim cap ni una de proves d'aquestes. A més, les dimensions del cosmos ja et fan sospitar, Roger, que no els detectarem perquè hauran vingut i perquè aterraran aquí i perquè tindrem un cos, sinó si mai detectem vida intel·ligent allà fora, ho farem perquè rebrem un senyal, una missió que de manera volguda o involuntària aquella civilització hagi enviat a l'espai i que un dia nosaltres, els nostres radiotelescopis, puguin rebre, perquè això viatja a la velocitat de la llum i n'hi podria haver molts de senyals viatjant per l'univers en aquest moment, no? Però no serà perquè ens aterri una nau i amb un ET dins, cosa que no ha passat.
1: Escolta'm, Joan Anton, encara no ha passat, però com més avancem en aquesta exploració espacial, més probable és que acabem trobant vida allà fora. Per tant,
0: això
1: és un escenari...
0: Clar, no, però això és el que jo deia. És cert el que dius, però no serà perquè descobrirem una nau

0: soterrada a l'Antàrtida amb un cos dins. No, no serà aquesta la mà? O perquè ens aterri aquí al davant, no?, dels estudis, una nau i surtin dos individus allargats amb un ull al cap. No és aquesta la manera. La manera més probable és perquè detectarem un senyal, una emissió. Perquè així la nostra tecnologia, sí, cert, cada cop és més afinada, és més bona per poder reconèixer aquests senyals.
1: Va, fem l'exercici, ens posem en el lloc d'aquests protagonistes, i és una pel·lícula que no he vist, per tant m'has d'anar guiant, eh? Va. El dia de la revelació de l'Spielberg. Què passarà el dia que hi hagi aquest primer contacte? Estem preparats? Hi ha una pauta a seguir? Hi ha un protocol escrit?
0: Hi ha un protocol a seguir, que és un protocol que té escrit la NASA, que algun cop també ho hem comentat... Ai, la NASA, perdó, les Nacions Unides, que és més elevat que la NASA, que és un protocol que n'hem parlat algun cop, que té algunes coses escrites, que no sé si estarem a l'altura. A la pel·lícula no es compleixen, clarament no es compleixen aquestes coses, perquè el dia de la revelació de Spielberg és ho hem estat amagant durant molt de temps i ara se'ns escapa, no? Perquè el que diu aquest protocol de les Nacions Unides és que el dia que detectem un senyal, i es parla d'un senyal, fixa't que no es parla d'una nau, perquè no és així com els descobrirem, que es tingui origen alienígena, doncs es guardarà transparència, es mantindrà el compromís de transparència en mitjans de comunicació i amb el públic en general. No sé si estarem a l'altura d'això, i menys amb els lideratges que tenim en aquest moment en el món. Però aquest, entre moltes altres coses, això és el que diu el protocol, no s'ha complert en el cas de la pel·lícula de Spielberg, ja juga ell amb això, no? Que ho hem estat mentint, hem estat amagant això durant molts anys.
1: Escolta'm, aquests últims anys, Joan Anton, la Casa Blanca també ha començat a desclassificar documents i imatges científiques sobre avistaments d'ovnis, perquè Donald Trump també està obsessionat com a negacionista que és amb totes aquestes teories conspiratives. Per tant, més carn, més peix pels taurons.
0: Sí, de fet ja s'havien començat a classificar fa uns anys, també en varen parlar molt, es van en aquell moment muntar grups de científics independents, la NASA va muntar un grup de científics independent de la NASA a nivell internacional que analitzessin aquests fenòmens. El resultat no va agradar a molts conspiranois, perquè el resultat va ser no trobem amb aquests avistaments res que ens faci sospitar que hem estat visitats. Es van classificar, es van començar a classificar, i encara avui s'està fent, aquests avistaments, que tenen molt valor, t'haig de dir, perquè no és com si jo vaig pel carrer i dic he vist un ovni, l'he fotografiat, això no té cap mena de valor. Per mi pot tenir molt valor, a nivell personal, no? Però a nivell científic això no té cap mena de valor. No? Com comprovo, com he fet la foto, en quina velocitat es movia aquest objecte, en quina direcció anava, saps? Hi ha moltes dades científiques que sí que hi sonen aquí, sí que hi sonen aquests avistaments, per tant es poden fer anàlisi a partir. I s'han fet, i s'han classificat, s'estan classificant. Per exemple, hi ha una categoria que és objectes a fenòmens atmosfèrics, una altra que és globus sondes, una altra que és ferralla espacial que reentra a l'atmosfera de manera incontrolada i que té moviments incontrolats. Una altra que s'ha creat la categoria però no s'ha classificat encara res aquí dins i que preocupa especialment són proves de tecnologia avançada que en països rivals o indústries puguin estar fent. I això als Estats Units els preocupa, òbviament, especialment. De manera que hem creat aquestes categories i s'estan classificant. I els científics ens recorden que no perquè algun d'aquests avistaments no pugui ser classificat, això ja comprova o valida la hipòtesi tan extraordinària com és una nau amb homenets verds, que és la darrera de les explicacions que hauríem de guardar abans no haguem descartat totes les explicacions més avorrides o més mundanes que puguem tenir.
1: Escolta'm, aquesta gran conspiranoia sobre el tema alienígena, Joan Anton, gira entorn de l'àrea 51 nord-americana i també té un protagonisme especial a la pel·lícula de Spielberg. Què hi ha de cert en tot el que es diu i s'ha dit sobre aquesta àrea 51?
0: És molt interessant.
1: Explica'ns primer què és l'àrea 51 i després què es diu sobre ella.
0: És molt interessant. Mira, és una àrea reservada, militarment protegida, a l'estat de Nevada, als Estats Units, al mig del desert, que durant molt de temps, i ara veurem per què, s'ha creat allà la història de que és el lloc on els Estats Units tenen naus i cossos d'alienígenes congelats i allà s'hi estan fent estudis. L'àrea 51 s'ha convertit en la meca de la conspiranoia alienígena. És on hi va gent, no poden entrar, lògicament és un territori militar, és un terreny militar que està protegit, però acampen a fora. acampen. Hi ha la tira de gent allà, estan convençuts que allà s'estan fent proves, i hi ha gent que va allà a passar dies, acampats, a veure si veuen alguna cosa en el cel de Nevada. I això s'ha mantingut així durant molts anys, aquesta cosa. És allà, a l'àrea 51. I a més es diu, si vas a l'àrea 51, coneixem gent que ha anat i que no ha tornat. Saps? S'han creat historietes col·laterals de tot això. Què hi ha del cert? Doncs mira, crec que va ser l'any passat, o fa dos anys, crec que va ser l'any passat, dos periodistes del Wall Street Journal publiquen un estudi d'aquests que fan els periodistes, que investiguen molt i que estan anys investiguen això, que demostren que tot això ha estat, sí, una conspiranoia provocada, creada artificialment pel govern nord-americà. Quan la Guerra Freda, dècada dels 70, sobretot dècada dels 80, els Estats Units van començar a difondre informació falsa sobre el que s'estava fent realment en aquesta base, que s'estaven fent proves militars, s'estaven provant un nou avió de combat. Per despistar els espies soviètics, es va crear tota aquesta cosa dels CTs. I un coronel de les forces aèries nord-americanes va passar a mà fotografies falses d'objectes i de cossos als restaurants i als bars de la zona, per crear aquesta bombolla d'il·lusió que fes que els espies soviètics diguessin, saps què, anem a espiar un altre lloc, aquí no en traurem res. Això va ser una bomba, quan va sortir aquest article, va ser una bomba, donen noms, donen testimonis, de manera que, bueno, un podria dir, ai, per què ens hem de creure aquests periodistes? Bueno, podríem canviar la frase també, no? I per què ens hem de creure una cosa que encara és molt més extraordinària, que és que hi hagi alienígens congelats? És molt més extraordinari això, perquè ens ho creiem, no? Molt més fàcil creure les coses més mundanes que tenen proves. És a dir, testimonis i proves i gent que diu com es van filtrar aquestes informacions.
1: Realment és un tema fascinant i que alimenta també tantes teories, no?
0: Sí que ho és.
1: Malauradament, no?
0: Sí.
1: Malauradament la ciència també està utilitzada, sí, d'una manera negligent aquí.
0: Totalment. La ciència, jo penso, hem comès molts pecats, també n'hem parlat molts cops, no? Un estat que aquest tema, que està com estigmatitzat, és com molt friqui, la ciència no s'hi ha volgut posar mai. És com rebrem, i com que no volem rebre, doncs mirem a un altre costat i no ens hi posem. Això ha estat un error, perquè ha fet que la bèstia es vagi fent cada cop més grossa. Avui, afortunadament, la cosa ha canviat. La posició de la ciència, Roger, és om, que no ens pugi l'adrenalina. Tranquils. Qui vulgui certificar una cosa d'aquestes, cap problema, que porti proves. I nosaltres, sí, analitzarem les proves.
1: Recordo la història fa 3 anys d'aquelles famoses declaracions sota jurament d'un exagent d'intel·ligència davant, sí, d'una comissió d'investigació del Congrés dels Estats Units, on el que explicava és que el país, els Estats Units, tenien naus i cossos d'extraterrestres. Sense proves, evidentment, cap això que no dius, però sí sota jurament d'un exagent d'intel·ligència, sí, que evidentment anava a rebentar el sistema.
0: Exacte, és a dir, perquè molta gent diu, és que estava sota jurament. Ja, sí, i? A veure, no serà el primer cop, no?, d'una història d'un procés judicial o de testimoni en què el testimoni menteix directament. David Grange, aquest exoficial de la intel·ligència nord-americana, que és el que va declarar això, no va poder aportar cap prova, se li van demanar. Jo vaig assistir, amb telemàtic, evidentment, connectat per internet, vaig assistir a la comissió i se li demanaven proves que no va poder portar-ne ni una, ni cap fotografia, ni cap document, tot i que va dir que hi havia molta gent que els tenia, però ell no en va poder aportar cap. Però la cosa és quan poc temps després se sap que aquest mateix home, aquest que ha declarat sota jurament, va fer unes declaracions dient que durant la Segona Guerra Mundial, aguanta, el Mussolini va capturar un ovni, una nau extraterrestre tripulada, i que va ser gràcies a la intervenció del Vaticà que els Estats Units varen poder recuperar, abans que caigués en mans de Mussolini, aquesta nau. I un diu, a veure, per favor, saps? Quina credibilitat pot tenir després la declaració sota jurament d'aquest home en una comissió d'investigació dels Estats Units, on, a més, no pot aportar proves? Què pretenia aquest home? No ho sé. Òbviament hi ha uns objectius aquí, desconec quins són.
1: El dia de la revelació de l'Spielberg, que ha fet un ús de la ficció per donar dramatisme també a aquesta situació, i per això imagina, doncs, aquest món regnat per una gran conspiració mundial. Bé,
0: en fi,
1: veurem si pot existir una conspiració i una taranyina d'aquesta mida.
0: Escolta'm, Roger, jo, mira, per acabar de provocar aquí al final, perquè sempre em trobo gent que no hi ha manera de convèncer-la. De fet, mira, també una senyora em va dir...
1: Els convençuts, però de la teoria fosca.
0: Clar, em diuen, els científics sempre enganyeu. I li vaig dir, senyora, doncs aquí acaba la discussió. Perquè clar, tot el que jo li digui, vostè em dirà que menteixo. Per tant, ja s'ha acabat, no? Mira, per provocar, Tant de bo existís aquesta conspiració universal, perquè per un cop ens hauríem posat d'acord tots els països, rivals tots ells, per una cosa, que és enganyar a la resta del món. Tant de bo ens poguéssim posar d'acord amb altres coses molt més importants, saps? Què vols que et digui?
1: Joan Anton Català, ens quedem també amb el cine avui, amb aquesta pel·lícula de Spielberg. Deures, veure-la.
0: És interessant, sí, jo la recomano. Sí.
1: Una abraçada ben forta.
0: Igualment,
1: fins aviat.
0: Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
7: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
6: 6 dies per viure les lletres.
7: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
6: Programa complet a horitzons2050.org.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: A mi m'ha fascinat sempre intentar entendre com funcionen les coses i el cos humà és potser la cosa més complexa que tenim aquí al costat per entendre.
8: Aquest diumenge, Salvador Massip, metge investigador i escriptor.
9: Els autistes potser que no són tan funcionals, que no poden comunicar-se, o els que com jo ens en sortim força
10: però
9: bé.
10: Però molt bé.
9: Amb les dificultats, però ens en sortim. És una peculiaritat en la manera com les nostres neurones s'han desenvolupat. Llavors això ens porta cap a certes limitacions socials, per exemple.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: Jo a Catalunya m'agradaria molt que pogués prendre les seves pròpies decisions. Crec que Catalunya és un país que pot fer moltes més coses de les que fa si no tingués un estat en contra.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujadas, bon dia.
11: Bon dia.
1: Acampada a la Puerta del Sol de Madrid després de la manifestació d'ahir per la crisi de l'habitatge.
11: Centenars de persones ja han passat la nit amb tendes de campanya i a aquesta hora hi continuen. Exigeixen polítiques per protegir el dret a l'habitatge i dimarts el govern espanyol preveu aprovar un decret de mesures.
1: De seguida hi connectem amb l'Alba Gil. Tot això la setmana que de Colau ha preparat el terreny per tornar a la primera línia política. Casualitat o no? Que ho interpreti cadascú. El govern espanyol prepara un decret llei per agilitzar les deportacions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta.
11: Ahir milers de persones van participar en la manifestació de la dreta i extrema dreta a Madrid contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta.
1: Avui a Barcelona és dia de piro musical.
11: L'últim plat fort de la Festa Major, aquest any a càrrec de Josep Montero, el líder d'Oques Grasses. Aquesta nit passada, la de dissabte, Love of Lesbian ha emocionat el públic de la platja del Bogatell de Barcelona, que s'ha omplert de gom a gom.
1: Tender Loving Care s'endú la Conxa d'Or al Festival de Cine de Sant Sebastià.
11: I el seu director, Mike Lee, confirma que aquesta és la seva última pel·lícula. Entre els triomfadors també hi ha Javier Cámara per la seva interpretació a la producció catalana Cinco Minutos Más, de Berto Romero.
1: Avui es jubila un dels jutges més mediàtics i polèmics dels últims anys, Juan Carlos Peinado.
11: Avui, justament avui, fa 72 anys, l'edat màxima per exercir la carrera judicial a Espanya, i al final de la seva trajectòria ha estat marcat, evidentment, per la investigació a Begoña Gómez.
1: Bany de masses del Papa Lleó XIV a París.
11: Que ha fet una missa multitudinària als Camps Elisis, on es calcula que hi han assistit 700.000 persones. Macron no hi ha anat.
1: Al Pakistan han rescatat una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat per la seva família.
11: Una operació conjunta entre els Mossos i la Policia Nacional ha permès rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a Barcelona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans.
1: Avui tenim un ull posat a Torredembarra. Se celebra la primera sessió del 30è concurs de castells, l'avançada de la gran final del concurs de castells, que viurem en directe diumenge que ve des de Tarragona al suplement.
11: Sí, avui a Torredembarra, com deies, hi participen 12 colles amb protagonisme especial dels castells de gamma alta de 7.
1: Els esports, la mínima el brilla amb la selecció espanyola en la victòria contra Anglaterra a Wembley.
11: El de Rocafonda va fer el primer gol del partit al minut 2, també va marcar Gordon, en aquest cas per fer l'1-1 per Anglaterra. Resultat final, Anglaterra 2, Espanya 3.
1: Portades dels diaris, diari Ara, Marina Alaminos, sobre salut mental, titulen desbordats.
12: Sí, és el titular sobre una fotografia que ocupa pràcticament tota la plana d'una noia d'esquena dins d'una habitació amb tot força fosc. Testimonis de professionals i pacients mostren les mancances del tensionat sistema públic de salut mental. El periòdico avui fixa la mirada en el futur del jurat popular. L'Hora de la Veritat destaquen després que el judici a Begoña Gómez hagi reobert el debat amb aquest tipus de tribunal. A La Vanguardia, fotografia de la manifestació al centre de Madrid contra el desnonament de Mari Carmen i titular: Sumar boicotejarà el Consell de Ministres si no hi ha decret d'habitatge. I al Punt Avui, dades segures, un núvol sobirà català per a una independència tecnològica de la Unió Europea.
1: A aquesta hora també ens fixem amb la premsa editada a Madrid, fotografies centrals per la manifestació.
12: Sí, El País al carrer eleva la pressió per un pacte urgent en habitatge. El Mundo, si bé el titular principal és sobre les relacions entre Veneçuela i el Dama, i veiem també una imatge dels acampats i un destacat: la indignació per l'habitatge desemboca en una temptativa de 15M. A l'ABC, en canvi, la fotografia és de la manifestació, en aquest cas convocada per Societat Civil Espanyola en Defensa de Ceuta. I a La Razón, també sobre la crisi migratòria, entrevistant el líder de Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, que deixa aquest titular, diu: s'han de trencar relacions entre amb el Marroc després del que ha passat a Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 78 espelmes, Joan Pera.
4: Perquè la gent té una expectativa de mi que jo em veig impossible de decebre.
10: Un home que ha fet del teatre l'escenari de la seva vida, que va tocar el cim amb Paco Morán fent L'estranya parella, i a qui potser ho confós alguna vegada amb Woody Allen.
1: Avui també és l'aniversari per molts anys del Joan Pera. 68 espelmes, Quique Setién.
13: Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo. Y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona.
10: La seva vida va fer un tomb en 24 hores, però la seva història amb el Barça va tenir un final abrupte. Va ser destituït 3 dies després del 2-8 contra el Bayern a la Champions i actualment està sense equip.
1: 54 espelmes, com ho he de dir això, Albert?
10: Gwyneth Paltrow.
14: At a dinner party, comes to me after and it's like, he should work for the CIA. Like, in 10 minutes I told him everything I've ever, you know.
10: Va guanyar un Oscar i un Globus d'Or per la seva interpretació a Shakespeare in Love, i en els últims anys s'ha fet mundialment coneguda per ser una de les grans figures de l'univers cinematogràfic de Marvel. Al passeig de la fama de Hollywood hi ha una estrella amb el seu nom.
1: Vida social.
15: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba.
1: Aquest és Manu Guix. Avui Marta Ferrer serà a Castellfollit del Boix.
16: El cantautor acaba de publicar el seu nou treball, Galàxies, i avui el presentarà en un concert íntim i proper entre les vinyes del celler Entrebosc. Una experiència única en què també es podrà gaudir d'una experiència gastronòmica amb show cooking. Serà a 1:15 del migdia. L'entrada sense dinar costa 29 euros i amb dinar 67,5.
1: Atenció, perquè a Montserrat hi sonarà la novena sinfonia de Beethoven.
16: L'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà la versió catalana de Joan Maragall en homenatge a Pau Casals, amb motiu dels 150 anys del seu naixement. Serà un concert emmarcat en el Festival de Música de Montserrat, justament a l'Abadia de Montserrat, i es farà a les 8 del vespre. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a través d'internet.
1: El Maldà, consulta familiar.
16: La dramaturga mallorquina Marga Rom estrena per primer cop en un teatre barceloní i ho fa amb aquest text que parla de les relacions de parella en etapes diferents de la vida. Tot a través de la història d'una mare, una filla i la seva terapeuta. Avui a funció a les 12 del migdia i les entrades es poden comprar per 20 euros.
1: I a la sala Flyhard tornaran... passaran coses fantàstiques.
16: Escrita i dirigida per Jordi Casado i Silvia Navarro, l'obra és la història de l'Artur, un podcaster de True Crime obsessionat des de fa setmanes amb la desaparició de la veïna del quart tercera. Ell creu que l'autor del crim és un suposat nebot i no descansarà fins que ho pugui demostrar. La funció d'avui és a les 7 de la tarda, les entrades a partir de 19 euros.
1: I avui és l'últim dia per passejar per la Setmana del Llibre en Català.
16: En la seva 44a edició, la Gran Trobada Literària reuneix editorials, llibreries, autors i lectors en un espai de venda i presentació d'obres al passeig Lluís Companys de Barcelona. Avui s'hi pot passejar fins a 2:15 de la tarda.
1: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Drets Laborals.
17: El Sol no estava satisfet amb les seves condicions laborals. Se sentia estafat. Treballava totes les hores del dia. Portava la puntualitat per bandera, tant a l'hora de sortir com de pondre's. I no li havien apujat mai el sou, ni tan sols li havien donat les gràcies, per aquests milers d'anys de servei impecable. En definitiva, sentia que tothom el donava per descomptat. Fins que un dia va dir prou i va amenaçar de desaparèixer per sempre més. Per comunicar-ho als humans, va emetre una sèrie de senyals que admetien una interpretació inequívoca per part dels astrònoms. Si no hi posem remei, el Sol s'acabarà més aviat del que ens pensem. La humanitat no es va sentir interpel·lada per l'advertència. Devia considerar que els afers del cosmos li quedaven massa lluny. I això només va fer que carregar d'arguments al Sol per cremar-ho tot. Però a l'hora d'ordir el seu pla, el Sol va pecar d'innocència. Va demanar a la Lluna de teixir una aliança, però la Lluna només estava disposada a conjurar-se per fer un eclipsi que espantés els humans una estoneta.
1: Música.

0: els animals.
1: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Roger.
1: Aquest és el Guillem Gisbert, oi?
2: Així és. L'artista barceloní va publicar divendres Les coses anaven bé, el segon senzill del seu nou àlbum, que arribarà el 13 de novembre. El tema compta amb la veu de Julieta Vidal, de l'Osa, en un duet melancòlic sobre la dificultat de reconèixer la felicitat mentre l'estem vivint.
1: Salut i ràdio, Blai.
2: Salut i ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 27 de setembre.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell és una de les localitats que acull el programa Autèntiques, una iniciativa d'Inserta Empleo Fundació 11 destinada a millorar les competències digitals i afavorir la incorporació al mercat laboral de dones amb discapacitat en situació d'atur. La formació ja ha començat a la Masia Vilarenc, s'allargarà fins al 25 de setembre. Es tracta d'una acció formativa presencial, gratuïta, en un grup reduït i amb acompanyament adaptat a les necessitats de cada participant. Autèntiques parteix de la realitat que la digitalització és cada vegada més present tant a la vida quotidiana com en els processos de recerca de feina, formació i accés als serveis. En aquest context, la manca de competències digitals pot convertir-se en una nova barrera per determinats col·lectius. Per aquest motiu, el programa treballa específicament amb dones amb discapacitat en situació d'atur, amb l'objectiu de reduir la bretxa digital, millorar la seva autonomia i proporcionar eines que facilitin l'accés al mercat laboral. Abans d'iniciar l'itinerari formatiu, s'ha valorat el nivell de competències digitals de cada participant i s'ha adaptat la formació al seu punt de partida. Entre els àmbits que es treballen hi ha l'ús d'internet i dispositius digitals, la cerca i gestió d'informació, la comunicació en entorns digitals, la creació de continguts, seguretat a internet i la resolució de problemes digitals. El programa no es limita, per tant, a l'aprenentatge d'eines informàtiques, sinó que busca que les participants guanyin autonomia i confiança, sobretot per la seva incorporació o el retorn al món laboral. Un dels elements diferencials del projecte és el seu model d'acompanyament. Les participants compten amb suport durant tot el procés formatiu, una metodologia adaptada als diferents nivells de coneixement digital. Aquesta formació s'emmarca en un itinerari més ampli d'ocupabilitat que permet connectar les competències adquirides amb els serveis d'orientació i inserció laboral d'Inserta Empleo. L'acció que es desenvolupa a Calafell té una durada de 30 hores presencials. La participació és gratuïta. Les assistents poden disposar d'una beca per dia d'assistència, d'acord amb les condicions establertes del programa. La incorporació de Calafell a aquest projecte permet apropar aquest recurs al territori i facilitar que dones del municipi i de l'entorn del Baix Penedès puguin accedir a una formació especialitzada sense necessitat de desplaçar-se a grans nuclis urbans. El programa Autèntiques està adreçat principalment amb dones en situació d'atur, amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, o amb una incapacitat permanent reconeguda per la Seguretat Social, interessades a millorar les seves competències digitals i les seves oportunitats d'accés al mercat laboral. Aquesta iniciativa, Calafell reforça i aposta per una formació inclusiva, accessible i vinculada a l'ocupació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I Calafell Ocupació posa en marxa una nova formació adreçada a persones en situació d'atur amb l'objectiu d'aprendre diferents oficis d'una manera 100% pràctica. La formació inclou coneixements de fusteria, pintura, soldadura, electricitat i mecànica, i es farà de la mà dels professionals del Sir Louis Legacy, participant directament en la restauració de les seves emblemàtiques caravanes. Serà del 5 al 30 d'octubre, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Són 100 hores i la formació és gratuïta. Les inscripcions es poden fer a la Masia Vilarenc o a través de l'app Calafell Ocupació. És una oportunitat per adquirir experiència pràctica, aprendre un ofici i ampliar les oportunitats d'accés al món laboral.
1: L'informatiu. La cultura.
0: Calafell recupera la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis amb una nova exposició a la Biblioteca Ventura Gassol. La mostra del Penedès als camps d'extermini nazis deportats a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf es va inaugurar la setmana passada a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble. L'exposició és fruit d'una investigació de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ha permès identificar 124 persones nascudes o residents al Penedès que van ser deportades als camps nazis. 124 homes i una dona. De les persones documentades, 95 van morir als camps i només 30 en van sobreviure. La recerca reconstrueix les seves trajectòries des de la Guerra Civil i l'exili republicà fins a la deportació. El principal destí va ser el complex de Mauthausen, on va anar a parar la majoria de deportats penedesencs. La investigació també recupera les seves professions, famílies, activitat política i sindical i les circumstàncies que els van portar als camps. La mostra, comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní, està formada per 15 plafons i explica el recorregut de l'exili, la deportació i la vida als camps, recuperant les històries personals dels deportats. Ramon Arnabat ha explicat la finalitat de la mostra.
2: Per una banda, donar a conèixer, no?, qui eren aquestes persones, no?, més enllà d'un nom i d'un número. I per altra banda, l'objectiu fonamental és reflexionar, perquè el llibre, amb l'introducció i en part l'exposició, també planteja una qüestió, i és dir, això no és només una qüestió històrica que va passar en un moment determinat, sinó que es pot reproduir en qualsevol moment amb aquestes característiques o amb unes altres si es donen una altra vegada aquestes condicions. Per tant, no pensem en els camps d'extermini, no pensem en el feixisme com una cosa del passat, sinó una cosa que pot estar present. Per tant, pensem-hi, tinguem un compte i no tornem a caure amb els errors que es van caure llavors.
0: El projecte posa també el focus en la realitat més propera. Entre els deportats hi havia tres veïns de Calafell: Ferran Romeu Just, Ferran Tetes Miró, que va morir al camp de Hausen, i Vicenç Noma de Déu Sans. La Maria Penya ens ha parlat d'ells.
3: I amb aquesta exposició el que hem plasmat una mica és la mateixa idea que el llibre. Però és veritat que el llibre, la part com més important és l'explicació de cadascuna d'aquestes persones, el que abans deia el Ramon, a què es dediquen, bueno, quina és la seva vida. I clar, fer això amb una exposició és molt complicat, però sí que hem fet una part important de contextualitzem-ho, perquè al final s'ha d'entendre per què passa això. Tots hem sentit parlar de la Segona Guerra Mundial, però bueno, poder... aprenem una mica o volem com explicar com s'arriba a aquesta situació. I després hi ha una part que també explica qui eren i d'on eren, que també és com la part més essencial del llibre, fiquem-li cara. I la part que nosaltres, bueno, que, o a mi personalment més m'agrada, és com tot el recull de les fotografies d'aquestes persones. La majoria de casos hi ha fotografies i altres que no, hi ha documentació. Però bueno, almenys podem ficar una foto d'aquestes persones i que la gent les pugui veure. I la part final és com que porta la reflexió, bueno, que finalitza l'exposició amb el jurament del mai més, i també hi haurà una mica de debat de si realment estem en una situació o en un context que aquest mai més ens ho prenem tan en sèrio o poder l'estem com perdent.
0: L'exposició es pot visitar fins al 26 de setembre, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre, a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Una proposta de memòria històrica que vol acostar una realitat sovint percebuda com llunyana i recorda que també hi havia veïns del Penedès entre les víctimes del sistema concentracionari nazi. Un record que els organitzadors resumeixen amb dues paraules: mai més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Berà, una acció que pot provocar greus afectacions a la circulació viària. Arran dels darrers furs, la policia catalana havia activat el dispositiu Plavia, establert amb diversos punts de vigilància i indrets pròxims a la infraestructura. Durant les pròximes hores, han passat a disposició de la secció Comissió d'Instrucció en Funcions de Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc de matinada quan els agents van detectar i seguir amb discreció dos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren a Roda de Berà. En el moment de la intervenció, dues persones que es trobaven a l'exterior dels vehicles van fugir corrents aprofitant la foscor. Els agents van identificar els tres ocupants dels dos cotxes i durant l'escorcoll van intervenir diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva. Paral·lelament, una dotació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO, que participava en el mateix dispositiu, va detectar un tercer vehicle que s'apropava a la zona vigilada. El conductor va intentar fugir, però els agents el van interceptar. A l'interior del vehicle hi viatjaven dos homes. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar eines, roba de treball i una llanterna. En una altra actuació marcada en el dispositiu Plavia, la policia catalana també va detenir un home quan sortia d'una zona de vies carregat amb cablejat ferroviari presumptament sostret en una altra població de Catalunya. Els agents també van intervenir una cisalla que hauria utilitzat per tallar-ho.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada presumptament a la comissió massiva d'estafes informàtiques i al posterior blanqueig dels fons obtinguts. L'operació policial ha acabat amb 44 detinguts pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal, i almenys 146 víctimes. La xarxa feia servir sofisticades tècniques d'enginyeria social, campanyes massives de pesca de dades, així com falsos anuncis a internet per estafar com a mínim a 146 víctimes. Els agents han fet 14 entrades i escorcolls a diferents províncies, entre elles Tarragona. La investigació va començar el maig del 2024 arran d'una denúncia presentada per una víctima que havia estat objecte d'una estafa informàtica. A partir d'aquest fet, els investigadors van seguir el rastre dels fons defraudats i van poder determinar que l'organització blanquejava els diners obtinguts en criptoactius per ocultar i dificultar la seva traçabilitat. Els investigadors van constatar que l'organització estava perfectament estructurada, amb diferents integrants especialitzats que operaven de forma continuada i recorrien a diferents modalitats de frau per captar les seves víctimes. Paral·lelament, feien servir campanyes dirigides a clients d'entitats bancàries, fent-se passar per treballadors de les firmes per obtenir credencials d'accés. També feien falsos anuncis de lloguer d'habitatges i l'oferta enganyosa d'entrades per a concerts i esdeveniments multitudinaris. L'anàlisi de la informació obtinguda durant la investigació ha permès establir connexions entre nombrosos fets que inicialment figuraven com a casos aïllats. Finalment, s'han esclarit un total de 146 denúncies formalitzades. El perjudici econòmic acreditat puja a més de 430.000 euros. Quan els agents van aconseguir identificar tots els membres d'aquest entramat, es van fer dispositius simultanis amb entrades i arcolcolls a diferents províncies, com dèiem, entre ells, Tarragona. De fet, durant els escorcolls es van interceptar 3.400 euros, criptoactius valorats en 54.000 euros, 57 targetes bancàries i 43 targetes SIM. A més, s'han interceptat 24 telèfons mòbils, 4 ordinadors, 5 memòries USB, 773 grams de haixís, una defensa extensible, una katana i diversos aparells electrònics.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaralia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones que van mostrar interès en aquesta promoció i que compleixen els requisits d'inscripció. Les llistes d'assignació es poden consultar a través d'internet. Paral·lelament, continua el procés d'assignació. Per ordre de llista, ja s'està contactant amb les 110 primeres persones classificades per sol·licitar la documentació necessària i confirmar l'acceptació de l'habitatge assignat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho dèiem en titulars, l'Avinguda de Catalunya asseguda a Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. L'Ajuntament de Calafell treballa per concretar la ubicació d'aquest nou equipament policial que la Generalitat de Catalunya ha inclòs en la planificació del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat. L'Avinguda de Catalunya és una de les ubicacions prioritàries per la seva bona accessibilitat, visibilitat i facilitat de sortida dels vehicles i serveis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Dels 25 establiments de tota la comarca que formen part de la iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, 14 es troben al municipi de Calafell, repartits entre el nucli urbà i Segur de Calafell, consolidant la localitat com el gran motor gastronòmic d'aquest esdeveniment de tardor. Durant tot un mes, els xefs locals ofereixen propostes on l'arròs i els productes de proximitat són els protagonistes absoluts, sempre maridats amb vins de la D.O. Penedès. De fet, aquests són establiments, 14 en total, del municipi de Calafell, on es poden degustar els menús i tastets especials de les jornades. Al nucli de Calafell, 9 restaurants, Hotel Botica Qua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Bo Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano La Mar de Fons, Segur de Calafell. També hi trobem Restaurant Mediterrani, Sirocco, al Port de Segur, Petit Bistro Mari Herrera, La Tavernita de l'Anella, Gastrobar Sal i Pebre. Hi ha novetats, premis per als plats comensals i votacions. L'edició d'enguany estrena una plataforma web de ruta gastronòmica per incentivar els clients a moure's pel territori. Els comensals que publiquin la fotografia del tiquet d'almenys 3 restaurants de municipis diferents entraran en el sorteig de diversos premis. A més, el públic podrà votar els seus plats preferits a través del web. Quan acabin les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès lliurarà un reconeixement formal a l'establiment millor valorat de tota la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Volava el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. L'acte ha inclòs un repàs a aquests 20 anys de trajectòria i un audiovisual amb imatges i cartells de les activitats realitzades. També s'hi ha fet la conferència Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, a càrrec de Joan Santacana, seguida de l'actuació de Joan Caselles, trio i un brindis d'honor. En Fermí Alari, el president d'Amics del Patrimoni de Calafell, ens ha descrit a través dels micròfons de Calafell Ràdio l'activitat que realitzen.
4: Periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia a la matèria que es tracti. Fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres. Editem llibres també des de fa, des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment. Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor.
0: Al llarg d'aquests anys, els Amics del Patrimoni han tingut també una important activitat editorial amb col·leccions com Miscel·lània Calafellenca i Heretatge, dedicades a recuperar i divulgar episodis, personatges, espais i elements del patrimoni calafellenc. Entre les seves publicacions més recents hi ha treballs dedicats a Montpaó, la marca Calafellenca i Segur de Calafell, entre molts d'altres. Actualment, l'entitat compta amb uns 140 associats, tots ells jubilats. En Fermí Alari es planteja el futur de l'entitat.
4: 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. Doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estil, i bé, això potser és un hàndicap de cara a traure gent jove, no ho sé. Però bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquest, parlo amb aquell, i bueno, diuen sí, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bueno, els joves han de treballar.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell es prepara per acollir una vetllada plena de nostàlgia, riures i fum de tabac. El pròxim dissabte 3 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell, serà l'escenari de l'espectacle Eugenio, gira 25 anys d'humor etern. Un emotiu i fidel homenatge a un dels còmics més grans i personals de la història de l'humor català i estatal. La funció començarà a les 8 de la tarda, anirà a càrrec de l'actor Toni Climent, reconegut oficialment com l'únic intèrpret autoritzat i capaç de reviure amb absoluta precisió el geni de la narració d'acudits. Climent aconsegueix clonar sobre l'escenari la veu greu, la cadència pausada, les ulleres fosques i el posat seriós característics de l'enyorat humorista. Un quart de segle de llegenda, la gira commemora els 25 anys de la pèrdua d'Eugenio, una efemèride que serveix per demostrar que el seu llegat continua totalment viu. Durant l'espectacle, el públic de Calafell podrà recordar els clàssics relats que van marcar tota una època, des dels mítics començaments, com el Saben aquel que diu, fins a les històries més absurdes i genials del seu repertori. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Calafell. Es preveu una gran afluència d'aficionats en aquesta comèdia clàssica per una cita que promet transportar els assistents a l'època daurada dels mítics cafès de teatre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. La jornada comptarà amb professionals de diferents àmbits com Carolina Escribano, de Google Cloud, Pablo Soto, de Vodafone, Josep Casas, de CaixaBank, Alexandra Andrés, de Conversia, Pedro Rojas, de Pimec i Daniel Cardelús, de Macaque Consulting. Des de Calafell hi ha un codi de descompte exclusiu. Serà el 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell. Una oportunitat, com dèiem, per conèixer noves idees, compartir coneixement i descobrir les tendències que s'estan transformant a diferents sectors amb la IA, la intel·ligència artificial. Per més informació o realitzar inscripcions a través de macaquesummit.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que aquest octubre portarà 4 propostes culturals a diferents poblacions de la comarca, a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Francesc Rivera Titot, responsable de Perifèria Cultural, ha explicat l'essència d'un projecte que enguany reuneix més de 100 artistes en 45 dates arreu del territori. Diu que per fer arribar la cultura a tots els racons, apostar per espais de proximitat i crear experiències que connectin artistes, també el públic i el territori. Al Baix Penedès tindrem el 3 d'octubre Llorenç del Penedès, Fetus més trinxats. El 10 d'octubre Mas Llorenç, Judit Nederman i Trio Fortuny més Joan Jubosc. 11 d'octubre a Bonastre, Montse Castellà, amb la banda de música de la Sènia. El 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i Carles Belda. A la presentació també hi han participat el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, Héctor Olgado i la cantautora Montse Castellà. Una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions, i connectada amb els pobles de la comarca del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els usuaris del transport públic del Baix Penedès han exigit un augment urgent de places a la línia d'autobús que connecta la comarca amb Tarragona a primera hora del matí, segons ha publicat el Diari de Tarragona. El retorn dels estudiants universitaris a les aules ha provocat el col·lapse de les primeres freqüències del dia, deixant diversos viatgers a terra o obligant-los a viatjar dempeus durant un trajecte per autopista d'uns 30 o 40 quilòmetres. De fet, les aglomeracions comencen a les primeres parades de municipis com Cunit, Segur de Calafell i Calafell. A causa d'això, l'autocar es troba completament ple abans d'arribar a les darreres parades de la ruta, impedint l'accés a molts passatgers. Davant d'aquesta problemàtica, els afectats s'han vist obligats a coordinar-se mitjançant grups de WhatsApp per informar-se en temps real de l'estat d'ocupació del vehicle i, en molts casos, organitzar-se per compartir cotxe privat com a alternativa de transport. Els usuaris defensen l'ús del bus en lloc de la xarxa ferroviària de Rodalies perquè els estalvia fer un transbord a l'estació de Sant Vicenç de Calders i els apropa de manera directa a destinacions clau de Tarragona, com el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, també l'Hospital Joan XXIII. No obstant això, també denuncien que la parada de Joan XXIII manca de serveis bàsics com una vorera i una marquesina per protegir-se de la pluja. El servei d'aquesta línia el gestiona l'empresa Plana, la qual ha informat que ja ha traslladat la problemàtica a Transports de la Generalitat de Catalunya, l'administració responsable de determinar les freqüències i les condicions de la concessió. La companyia ha assenyalat que actualment ja utilitza autocars de 70 places en lloc dels habituals de 50 per intentar absorbir la demanda. Per la seva banda, els conductors recorden que el transport de passatgers dempeus implica restriccions de velocitat per motius de seguretat, un fet que ralenteix notablement la durada del trajecte i empitjora l'eficiència de la línia, han apuntat. Els passatgers demanen a la Generalitat una ampliació immediata de la capacitat adaptada als pics de demanda actuals, coincidint amb reclamacions de mobilitat d'una comarca que registra el creixement demogràfic més gran del territori català.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 18 d'abril de 2025 s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran de la ruptura, el processat va propinar diversos cops amb una pedra al crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. El judici, amb jurat popular, arrencarà demà dijous a l'Audiència de Tarragona. El processat i la dona morta mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys. Segons l'escrit, l'investigat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu versus un trastorn depressiu major lleu i un trastorn de personalitat greu no especificat, sense seguiment ni tractament. L'acusat es troba en presó preventiva des del 18 d'abril de l'any 2025. La víctima tenia 3 fills d'altres relacions, 2 d'ells majors d'edat. Fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria que els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als 2 fills majors d'edat i una de 300.000 euros per la menor.
1: L'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon diumenge. Avui és 27 de setembre. Gràcies i també molt bona festa major a Segur de Calafell, que l'estan celebrant aquests dies.

Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.

Abecedari poètic. Selecció i veu Maica Duaigües. Control tècnic i edició David Burillo. Programa número 28 de la desena temporada. Bon dia, amics, oients, família de Calafell Ràdio. Aquí estem novament amb l'abecedari poètic, aquest abecedari que comporta literatura, poesia i cartes. Avui continuarem amb aquest llibre de cartes que va editar Columna, el volum 2, que ha editat aquest any per Sant Jordi, va treure Columna. Fa dos anys van fer el primer volum i aquesta vegada el volum 2, recollint unes cartes que són pura poesia. En aquest cas, començarem per una carta que va dirigida a en Tom. I diu, per explicació, diu, carta a l'amic amat malalt. Tom, amor, com et trobes? Fa just un mes que no sé res de tu. I suposo que és positiu, però t'enyoro.

No sabia si recordaves que, tot i portar mesos ingressat sense veure'ns, m'escrivies cada dia. La gent que tenia la sort de visitar-te estava molt espantada i no et veia capaç d'escriure missatges. En canvi, me'ls escrivies. Missatges de text, d'àudio, en format imatges. Just abans que t'incomuniquessin, també ens vam trucar. Era inintel·ligible el que deies, però la voluntat hi era, tota. Què va passar, doncs, que ens van descobrir? Covards de nosaltres. Encara ara no sabem què van veure, però sabem que ho van veure. Indefens com estaves, et van treure l'única via de contacte que teníem. 3 mesos que van semblar 3 segles. Silenci i tristesa d'haver-ho espatllat tot. I nervis per no saber com et tractaven i por per no saber si sabies el que jo sabia. Només et faltava això. Recordo amb exactitud el dia que vas recuperar el mòbil. Em vas escriure disculpant-te i dient-me que no sabies fins quan més havia de durar aquest silenci. Fins al missatge demolidor en què utilitzaves paraules que no eren teves per dir-me que desaparegués. Potser estaves tan dèbil que no tenies paraules pròpies. No tenies vida pròpia. No tenies decisions pròpies. Dependència total. Però jo no ho sabia, Tom, i sempre et penses que a casa els altres viuen i es viu millor. Vaig intentar pair-ho, acceptar-ho, però necessitava saber. Plorava per tots els racons de la casa, pensant tot el que havia fet malament. Tinc aquest do. Fins que et vaig demanar una trucada amb un objectiu: saber si el missatge l'havies escrit tu. I em vas dir que sí. I em vas demanar de quedar. I et vaig dir que no. Això m'ho vas recordar en aquesta última trobada. Perquè a mi el teu sí em va desfer el món. Allà em vaig adonar que havia de començar a viure i ho havia de fer per mi. Que l'esperança del tot potser ja no era esperança. Aquest temps m'ha anat bé, no ho negaré. Feia tant que vivia a l'espera, desitjant de fer un pas que no arribava, que m'estava consumint. Estic més valenta, estic més bé. Per això vaig demanar de trobar-nos. Per explicar-me i tancar definitivament aquesta història tan bonica, malgrat tots els malgrats. Tom, vas allargar la trobada 7 mesos, esperant una millora que sembla que arriba molt lentament. 75% de discapacitat, 7 operacions. Però que bonic va ser veure'ns, abraçar-te, explicar-te que no em mereixia aquell missatge, explicar-te que t'estimaré sempre moltíssim, explicar-te que he tornat a aprendre a viure, mentre notava aquesta connexió tan especial que tenim, mentre agraïa com es pot arribar a estimar tant i tan serenament una persona. Gratitud infinita d'haver-te conegut. Gratitud per haver estat el meu primer amor quan teníem 15 anys. Gratitud per retrobar-nos 20 anys després. Gratitud per haver explorat totes les vies secretes d'amor possibles. Gratitud per haver-ho intentat durant tant
de

temps, perquè tots dos sabem que sense Covid i malaltia, després, tu i jo, ara, estaríem junts. Nosaltres, que ens pensàvem que el pitjor després de passar la Covid ja havia succeït. Qui ens havia de dir que aquell cansament després del confinament era fruit de la malaltia? L'atribuíem a l'esgotament d'haver de viure d'amagat, tornant-nos a fer mal a nosaltres mateixos, quan el que hem viscut és el tresor més gran. La pau d'estar junts, sentir-nos complets en cada trobada, capaços de fondre'ns com a conjunt. Ai, aquells dies de càmping, quan ens pensaven que tot era possible, que lluny que queden. Tom, sigues lliure de fer el teu camí, de centrar-te en la recuperació, de fer el dol de la teva vida anterior. Només et volia dir que, si no vols, no cal que facis el nostre dol, que estimar ens estimarem sempre, molt, que sempre hi seré, i que si un altre dia, al carrer estret o allà on sigui, em demanes d'anar a viure junts, no em faré esperar, perquè portem massa anys esperant que sigui el nostre moment. El tindrem, Tom, el nostre moment. És curiosa la vida, però si m'estimes, no em vulguis lluny. Mentrestant, encara faig créixer o ciraré per descansar-hi eternament. Amb amor, senzillament, i signa aquesta carta Pia. La següent carta que llegirem es titula El meu fill, i el preàmbul diu: carta dirigida al meu fill que va marxar abans de poder arribar al món. Estimat fill meu, cigronet meu, t'escric des del món on hauries d'haver passat la teva vida, on jo t'hauria vist néixer i no morir. Una mare no hauria de veure morir el seu fill, però el dia en què em van dir que ja no hi havia batec, el món es va aturar. Tots els meus somnis, tots els teus possibles somnis, es van quedar suspesos a la setmana 12. Aquell moment tan fràgil on la vida encara és un miracle. Et vaig estimar des del primer instant, sense veure't, sense tocar-te, només sentir-te dins meu. I ara, encara que el teu cor s'hagi apagat, el teu record segueix bategant dins del meu. Tu no vas tenir temps de veure els set colors de l'arc de Sant Martí, ni de conèixer el pas dels dies de la setmana, ni de descobrir la bellesa de les notes musicals. No vas poder veure les estrelles que brillen cada nit al cel, ni sentir la calma dels mars que acaricien el món. Tant de bo haguessis pogut navegar-los, començar el teu viatge des d'Orca, sa nostra roqueta estimada, envoltada per la mar que t'hauria acaronat. Tant de bo haguessis pogut sentir l'alè del vent que xifiueja entre les zones i les vinyes i deixar-te emportar per ell, orvoltar contra ell, perquè només puc especular amb el que hauria estat el teu caràcter i la teva rebel·lia. No vas arribar a escoltar els contes que t'hauria explicat abans d'anar a dormir, ni a saber que el 7 és el número de la sort, el número que completa el cercle, que uneix el cel i la terra. I ara sé que dins nostre hi ha 7 llums de vida, camins que uneixen el cor amb l'ànima. I tu
cigronet meu. Ets dins del xacra del cor, el que brilla en vers suau, el color de l'amor incondicional. Allà t'he trobat. Allà et sent cada cop que respir, cada cop que estim. Tu ets el meu setè sentit, el que em connecta amb tot allò que no es veu, però es viu. En la teva, ets la meva absència més present, la meva pèrdua més plena. Et vaig perdre massa aviat, però mai deixaré d'estimar-te. Ets i sempre seràs el meu fill, amb tot l'amor del món, la teva mare. T'estim. I arribem a la tercera i última carta d'avui, que va dirigida a la meva exparella. I diu: carta dirigida a la meva exparella, amb qui ens estem separant, però encara convivim. Diumenge 26 d'octubre de 2025, 5:40 hores. Crec que començo a entendre't i entendre què ha passat i què ens ha passat. He après molt aquests mesos, molt. He necessitat temps, reflexions, teràpia, parlar amb tu, converses difícils, plorar i plorar. Deixar passar pel meu cos i mentre el dolor de les emocions de tots tipus que he hagut de sentir i viure. Converses infinites amb amics. També començar a treballar el meu cos. I alguns diuen, i alguns dies de bloqueig emocional, evitatiu, per generar el punt al qual crec haver arribat. Avui noto una calma interior profunda. No sé a què es deu. Potser tinc sospites, però deu ser un cúmul de coses. Aquesta sensació m'ha arribat a aquella hora que més d'un cop t'he comentat que em fa tenir la ment més serena i els pensaments més clars, cap a les 5:06 de la matinada. Sento que necessitem curar-nos. De coses diferents, segurament, però necessitem fer un procés per arribar a un punt que ens farà estar millor amb nosaltres mateixos. I és molt important que tinguem l'espai i la calma per poder arribar a això. I serà un benefici per tots, per a nosaltres dos i per als nens. Després d'això, no sé què pot passar, però tinc clar que necessitem créixer. Tots dos, transformar-nos, tornar a valorar-nos a nosaltres mateixos, tornar a despertar allò que potser estava adormit o anestesiat de nosaltres mateixos. Després, ningú ho sap. Així que jo vull avançar amb aquest procés. També vull dir-te una cosa que em surt de dintre. Voldria demanar-te perdó. De veritat. Per tot el que d'una manera o altra t'hagi pogut fer mal. Mai, en cap moment, he estat amb intenció ni tan sols consciència de fer-ho. No hi havia malícia ni voluntat de fer-te patir, sinó més aviat el resultat d'un conjunt de circumstàncies, dificultats i mancances que ens va tocar viure i intentar superar com vam poder. Sé que moltes vegades el dolor no ve només del que es diu o es fa, sinó també del que no es diu o no es fa. I en això també et demano perdó. Per no haver sabut escoltar prou, per haver estat atrapat en els meus propis murs emocionals quan potser necessitaves que hi fos d'una altra manera. Una de les coses que he après aquests mesos és que tots portem a dins ferides que, si no es curen, acaben projectant-se en l'altre. I crec que part del que ens ha passat té molt a veure amb això, amb dos camins personals que s'han anat
carregant de pes fins que ha calgut parar. No, no busco justificar res, només entendre i des d'aquesta comprensió poder alliberar. Perquè crec que tant tu com jo mereixem pau i aquest perdó pot servir, encara que sigui una mica, per alleugerir-te o per tancar alguna esquerda. Jo em sentiré agraït. El que més desitjo és aquest, és que passi el que passi, tots dos puguem seguir avançant des d'un lloc més net, més honest i més autoconscient. I signa la carta Joanma.

Bé, amics, doncs amb això acabem avui les tres cartes del dia. I com que ens queda una miqueta de temps, doncs ara farem poesia. Tinc aquí un llibre que es titula Lais per amants distingits i altres paraules. L'autora és una coneguda poeta. El seu nom és Roser Amills Bibiloni. I ara començarem amb aquesta carta de la Roser Amills. Començarem amb aquesta carta i amb aquests poemes. Amb aquests poemes de la Roser Amill. Comencem directament. Hi ha coses abans, hi ha un pròleg, hi ha una sèrie de coses interessants, però avui no les llegirem, potser un altre dia. Avui anirem directament als poemes. Aquest es titula Amor, amor, aquell i aquella que ja no són. I vaig haver d'acceptar el poc que sé dels meus amants així, sobre la marxa, i fent recompte, anades i vingudes pel llistat replet de noms que ara contemplo, seré sincera. Com els diccionaris de qualsevol llengua, que per ignorància, incapacitat o desídia, a l'hora de la veritat, no aconsegueixo desxifrar. Aquesta llista es resoldrà com la resta de la meva vida, successivament sense pausa. Successivament i sense pausa. Mentrestant, em deixo acariciar pel meu amant d'aquí i ara. I li repeteixo que tot és mentida, menys tu. Avui estimo només un home. Però sobreixo tot el que vàrem ser-hi abans. Però sofreixo tots els que varen ser-hi abans. He de callar perquè no ho entendria, negar que els recordo i els enyoro de vegades, que visc oberta la nostàlgia, com si em caminessin pel ventre, encara, les seves promeses incomplides.

Aquesta tarda és un tot integrat pels cossos, la cadència de ritmes que en varen deixar, la seva melodia, els intèrprets, l'hora, el lloc, l'estat d'ànim. Vet aquí el meu tractat d'arqueologia, em dic. Són aquí, però en trossos. Segueixen allà, encara. Per això, amor, amor, aquell i aquella que ja no són. És hora de fer inventari i escriure un llibre de versos. Resignada, mentre em deixo atacar per desconeguts totals. Relacions usades, nomenades, relacions perdudes abans de començar. No sé si vull més aquest home d'avui per tot això, si l'estimo menys precisament, o és el simple divertiment de la línia que no vol ser recta. Pot ser que tingui un mal dia, i per això ho deixo veure tot, encara que sigui només per moments, i ell podria adonar-se'n, però no ho fa. Ell m'hauria d'ajudar, però no en sap encara. M'agrupo, m'apropo al seu coll i li faig un petó per besar-los a tots, per tenir menys fred, per invocar les màscares. Abscisió de la llum, en diuen els astrònoms. I em convenço que parlar és cosa inútil. Després el dolor en el pit i l'esfondrament imbècil d'estar perduda. Una triga tant a comprendre la súplica del cos, la seva escletxa de cos, de coses fosques i pesants. En aquestes circumstàncies, de vegades, molt seguit, encenc la següent cigata i oculto molt discreta les etiquetes de la meva arqueologia. Com si tot fos gratis des del primer instant, com si pogués regalar-me sencera cada dia. Però, pare, sigues honesta, deixa't de cabrioles, que això és la vida, i ja veuràs que aviat s'acaba. Convença't. Hi ha contradiccions que no es resolen mai. Preguntes per les quals cap resposta bastaria. I l'única cosa certa que tens és que seguiràs caminant. Passi allò que passi i diguis allò que diguis, per la mateixa corda fluixa de sempre, sense major risc que continuar tan sola a cada fotografia.

Bé, bé, amigues, amics, família de Calafell Ràdio, hem arribat al final del programa d'avui i arribarem d'una forma forta, amb tigres, perquè els que interpreten la cançó són los Tigres del Norte. Us deixem amb ells i amb una última carta, la dels Tigres del Norte. Molt bon diumenge.

Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

0: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
1: Salutacions, salutacions a tothom aquí. Tornem a estar amb tots vosaltres, no? Aquí a la nostàlgia de Calafell Ràdio, eh? Recordeu aquesta sintonia?

ja fa 42 anys, o sigui que ja ha plogut bastant, des de que començàvem aquí, perquè jo recordo que vaig estar amb Calafell Ràdio doncs, des dels començaments, no? I segurament que molts recordareu, i també recordareu que en aquella època doncs, ja posava la música dels anys 60 i 70, no? El que passa és que llavors eren relativament modernes, no com ara, no? 40 anys o 45 anys després ja no és tan moderna, no? Però és la música que recordem aquí a la Nostàlgia Calafell Ràdio. Pep Cosidó, que us estarà acompanyant aquesta horeta, no? Amb cançons com aquesta. Comencem avui amb un grup doncs, bastant d'aquí, bastant català, bueno, que cantaven en castellà perquè aquella època quasi era prohibit parlar català, no? Els senyors de los Mustangs, no? Diu que deien els d'allò, ens deien Mustangs, no? Com ara aquí que en diuen els Mustangs, no? Un tema bastant conegut, és una versió d'altres cantants, no? Que l'hem escoltat en diverses versions, aquest tema que diu Sospira la niña,

els Mustangs, els cavalls, no? Com li deien els indis, els cavalls, no? Mustangs, no? Eren un grup que començaven des dels 60, i eren famosos, doncs, en versions com aquesta que estem que hem escoltat avui de Sospira la niña. Un altre senyor que també em sembla que ja comença, últims dels 60 ja l'escoltàvem, alguna cançó, aquest no n'escoltàvem tantes, no? Però aquest senyor venia de, em sembla que era, bueno, ell, la cançó estaven gravades a Nord-Amèrica, però aquest senyor era sud-americà, no? El senyor Trini López, un tema que es deia Angelito,

Angelito, era el senyor Trini López, si mal no recordo, em sembla que m'equivoco, em sembla que havia nascut, ja havia nascut a Amèrica del Nord, o sigui, que passa és que era d'aquells senyors que tenia els antecedents que eren castellanoparlances, no?, eren latinos, i resulta que, doncs, esclar, sabia els dos idiomes perfectament, no?, segurament que l'heu recordat perquè són moltes més d'una cançó que d'aquest senyor, doncs, que tenia la meitat castellà, la meitat en anglès, no feia una barreja, i era bastant famós als anys 60 ja, el senyor Trini López, Trini de... Bueno, clar, Trini és un nom que es fa servir igual amb home que amb dona, no? I a vegades, doncs, potser hi ha gent que diu, ostres, Trini López diu una senyora, no, era un senyor. Continuem, tornem aquí al nostre país, tornem aquí amb els senyors, amb uns que també el nom també era anglès, no? Perquè Lone Star, no? Lone Star era estrella errant o estrella solitària, no? Un estel solitari, no? Els senyors de Lone Star, segurament que els recordareu. Aquests també tenien temes propis i temes, doncs, versions d'altres cantants. Aquesta segurament que la recordareu perquè aquesta és pròpia i era És mi vida.

Los Señores de Lone Star, aquesta cançó és Mi Vida, la vida de Pere Gené, segurament que recordareu també totes les cançons més mogudetes o més romàntiques d'aquest grup, que també durant els anys 60 i els 70 també. El que passa, els 70 ja van derivar en un altre estil, em sembla que era més tipus jazz, em sembla que deien que es dedicaven més al jazz, no? Però que durant els anys 60 i començaments dels 70, doncs, temes tan romàntics com aquests els vam escoltar quasi com aquell que diu cada dia. Continuem ara, continuem amb uns senyors. Aquests eren més estil, més patxangueros, no? També eren famosos últims dels 60 ja, Els Senyors de Los Albas. Recordeu Los Albas amb una història d'un amor?

Aquesta era la història d'un amor que ens portaven Los Albas. Segurament que aquesta cançó també l'heu recordat, perquè era aquesta una cançó animadeta, no? Era per a mover, com se deia, no? Perquè si n'hi havia algú que s'adormia, doncs que se despertés, no? Eren un grup, doncs, que van tenir molts temes, amb moltes versions, molts èxits, perquè eren també bastant escoltats durant principalment últims dels 60 i començaments dels 70. I ara un senyor que també, aquest ve d'aquí al costat de França, no? El senyor Salvatore Adamo. Recordeu? Segurament que el recordareu en molts temes. I aquest senyor tenia dues cançons que parlaven de la noche. Aquesta és una, La Noche.

La noche del senyor Salvatore Adamo, eh? Segurament que aquesta l'heu recordat, eh? Perquè aquesta també era per ballar així una miqueta lent, una mica mogudant, no? Però aquesta cançó segurament que l'heu recordat, perquè del senyor Adamo doncs no m'he escoltat moltes i totes les recordem. Un senyor que també va ser nomenat aquí el rei del rock espanyol, no? El senyor Miguel Ríos, recordeu Miguel Ríos? Segurament que el recordareu. En temes, tenia temes més romàntics i temes més rock and rolleros, no? Aquest era romàntic, aquest era un tema que es deia Vuelvo a Granada.

Vuelvo a Granada, era temps, segurament que recordeu, temps d'allò que hi havia molt de desplaçament de gent, no? Hi havia molta migració que recorrien doncs, Espanya, el país, i després anaven cap a l'estranger també, segurament recordareu aquella època, últims dels 60, no? Bueno, a mitjans dels 60 ja hi havia tot això, temes, doncs, aquest senyor va fer un gran tema d'aquest motiu. I ara, doncs, l'altre que parlàvem del senyor Adamo, de Migrant Noche, no? Aquesta l'hem escoltat més i l'ha fet més famosa aquí, potser el senyor Rafael, Migrant Noche.

el senyor Rafael, Mi gran noche, ja com deia abans, era un tema del senyor Adam Onodó, i va fer un arranjament al senyor Manuel Alejandro, que segurament que aquest també us sona, no com a cantant, però segurament que us sonarà com a un home que feia arranjaments, doncs, de moltes cançons, per molts, Rafael i d'altres no, de l'època, d'aquesta època. Continuem ara, sent a Sud-amèrica, no? José Luis Rodríguez, el Puma que li deien, no? Una de les temes potser més conegudes d'ell, també un tema molt romàntic que diu «Voy a perder la cabeza por tu amor».

Voy a perder la cabeza por tu amor, ¿no? El senyor Jesús Luis Rodríguez, el del Puma, ¿no? Aquest senyor també tenia... També havia sigut d'aquells que sortien, no?, les telenovel·les, no?, però les cançons també, moltes cançons molt romàntiques com aquesta que hem escoltat. I ara, continuant, amb un estil molt ensemblat, però aquest senyor, en comptes de Sud-amèrica, venia de les Illes Balears, de ses illes, que en deien, no?, el senyor Llorenç Santamaría. Aquest també segurament que el recordareu, perquè aquest també... Actualment encara fa alguna actuació, eh? Algun bolo, que en diuen, no? O sigui, encara fa alguna actuació. Temes com aquest, Para que no me olvides, Llorenç Santamaría.

Para que no m'hi olvides, no? El senyor Llorenç Santamaria, un tema també molt romàntic, eh? Molt romàntic, un tema també, em sembla que era ja... Comença més dels 70, ja, aquest senyor ja era més famós, potser. Encara que l'any 66, eh? Eren els Z66, era el cantant, i després, doncs, com ha passat en més d'un grup, no? Que el cantant ha continuat en solitari, el grup s'ha perdut, no? A vegades han intentat continuar, però no ha sigut el mateix. Continuem, també anem amb un senyor. Aquest ara ens ve de Brasil, no? Del Brasil, el senyor José Augusto, encara que tingui un nom així més aviat. Bé, clar, Brasil, Portugal, no els noms, i aquí a Espanya no, els noms José Augusto, potser també seria un nom bastant escoltat aquí. El senyor ens porta un tema que segurament que tots recordareu, no? Recordeu aquella pel·lícula que es deia Candilejas, no? De Charlotte, no? Del Charlie Chaplin. Bueno, sembla que estava... Hasta la música va ser escrita per ell, em sembla. I el que era la... Va ser dirigida i escrita per ell, no? Candilejas, no? Segurament que la recordareu, aquesta cançó, que es parla, doncs, això de... d'un home que és molt gran ja i coneix una noia molt joveneta, eh? La cançó la recordareu, Candilejas.

Candilejas, no? José Augusto era un tema segurament que també l'haureu... Aquesta ja era dels anys 70, eh? I, bueno, era una versió dels anys 70 d'una pel·lícula, com deia, del senyor Charlie Chaplin, no? Recordareu aquesta cançó? Creien que aquesta, la pel·lícula del Charlie Chaplin era com una mica, doncs, de la... Era, doncs, la seva vida, no? Doncs, un senyor, doncs, que ja... N'havia viscut molta de vida, doncs hi coneix una noia molt jove, no? I la cançó comença així, no? Tu llegaste a mi cuando me voy, no? O sigui que segurament que l'heu recordat i pues, potser han vist la pel·lícula i tot, no? Continuem amb uns senyors que aquests eren també, comencem des del 70, aquests es van començar a fer famosos allà al 72, 73, amb els senyors de Santa Bàrbara, un tema molt romàntic que deia «¿Dónde están tus ojos negros?».

¿Dónde están tus ojos negros, eh? Els senyors de Santa Bàrbara, segurament, que també recordareu que aquest conjunt que va començar, sí, començaments dels 70, ja, i temes com Charlie i d'altres, doncs, que... Adiós, amigo, d'altres temes, temes molt, molt romàntics que cantaven aquests senyors, doncs, durant, sí, el començament dels anys 70, cap allà, 77, 78, em sembla que ja quasi no s'escoltaven. Continuem ara, continuem amb una senyora que aquesta va començar molt abans, ella era Iva Saniqui, recordeu, Iva Saniqui, aquesta havia triomfat amb allò al festival que era Sant Ramon, sembla? O sigui, aquesta tenia temes molt macos i un dels potser... era un tema que parlava de guerra, eh? O sigui que era segurament que recordareu, era aquella època que encara es parlava de les guerres que hi havia al món, no? Els senyors, l'orilla blanca, l'orilla negra...

L'orilla blanca, l'orilla negra, no? Un tema doncs, que depèn d'on te la miris, no? és blanca o és negra? Era un tema, doncs, era de... Són començaments dels 70, era, que té molt temps dels 60, no, no allò, però era un tema bastant conegut d'aquesta senyora, a part d'altres temes que tenia, doncs, que va ser molt famosa, eh? També segurament que l'heu recordat. I ara continuem amb un tema una mica més romàntic, eh? Amb el senyor Dani Daniel, aquell tema que deia Por el amor de una mujer.

Por el amor de una mujer, no? El senyor Dani Daniel, un de tants temes que tenia també romàntics, com era la música que escoltem normalment aquí, molt, procuro que sigui principalment molt, molt romàntica i que porti molt bons records. I ara, doncs, un tema que potser és bastant escaient pel moment que estem ja, no? Perquè ja estem arribant al final del programa, no? I un tema, doncs, del senyor Toni Landa, un tema que es diu Un adiós.

Todo en un segundo se va como el viento, ¿no? El senyor Toni Landa. Un adiós. Un adiós és el que espero que sigui, que hàgiu passat una bona horeta, ja arriba l'hora de dir-vos adeu, ja s'acaba un altre programa de nostàlgia, aquí a la tardor ja d'aquest any, o sigui que continuant aquí amb la programació de tardor, doncs Pep Cosillo, que us he estat parlant, recordant aquests temes, com dic sempre, que espero que us portin molt bona alegria, o us portin bons records, no tristor, eh? I que ja sabeu, si tot va bé, que tingueu molt bona setmana, fins la setmana que ve. Espero tornar, doncs, a tots vosaltres.

Hola, què tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda. Ens en retrobem un diumenge més a través de la sintonia del 107.9 de la FM, a través de Calafell Ràdio. Això és el Maletí Musical. Com sempre, tot un plaer és acompanyar-te. El meu nom és Rael Rius. Tenim una fantàstica selecció musical ja preparada per tu, perquè soni en els propers minuts, en la propera hora. Així que comencem, iniciem. I ho fem amb un dels clàssics, amb un dels temes també importants de la trajectòria musical de la formació Mecano. Amb Anato Roja enfront, això és Cruz de Navajas. Bon dia.

0: un dels èxits importants, inclosos dins un àlbum anomenat Entre el cielo y el suelo, Mecano, aquest Cruz de Navajas. Un tema de l'any 1986. I ara ens quedem amb un també dels duets importants i coneguts dels germans Galán de Pimpinela, des de Esenciales a ESA.
1: Ven aquí, quiero decirte algo.

Avançant al teu costat, avançant amb bona música i, com sempre, èxits força coneguts. Aquestes primeres notes musicals segurament et recorden i et transporten amb un dels èxits de la formació ABBA, Gimme Gimme.

Aquest èxit, el Gimme Gimme, amb ABBA, a Man After Midnight, que volíem també escoltar i compartir a través de la sintonia del 107.1 de la FM. I ara, des d'Itàlia, des del País de la Bota, un dels grans èxits i clàssics de Gianluca Grignani. És aquest, Mi Storia, Entre Tus Dedos.

Mi història entre tus dedos, una gran i famosa balada de pop and rock and romàntic que venia de la mà de Gianluca Grignani amb aquest tema fantàstic que va ser escrita i també interpretada per ell mateix. Continuem avançant al teu costat, ja ho saps, al 107.9 de la FM.

I en viu i en directe, el duet que van protagonitzar Luciano Pavarotti i James Brown amb aquest tema anomenat It's a Man, Man, Man, World. Sona així de bé per

Fantàstiques dues veus juntes compartint aquest tema. It's a Madman Rules amb Luciano Pavarotti i James Brown sonant per tu des del 107.1 de l'FM vist de Calafell Ràdio, el maletí musical. I ara ens quedem amb un també dels clàssics de fa ja uns quants anys que va sonar de meravella i que venia de la mà de Pau Donés amb Jaime de Pelo. És La Flaca.

I després del clàssic de Jarabe de Paloma, la flaca, ara una altra, de la mà de Bob Marley, No Woman, No Cry.

No Woman, No Cry, la versió, el tema que va cantar Bob Marley en un dels concerts que va fer a Londres. I ara continuem al teu costat, continuem avançant, continuem ara amb la música i un també dels clàssics i versions d'Isabel Pantoja amb Dragmar. Això és Así Fue. Así Fue.

I també a viu i en directe en concert un dels temes importants de la formació Queen enfront de Freddie Mercury. Ja t'ho deia ell, això ho cantava, que el show no paris, the show must go on.

Aquesta és una de les cançons que formava part del tour que va fer Freddie Mercury l'any 1986 amb aquesta fantàstica cançó anomenada The Show Must Go On. I ara ens quedem amb la música, també el record i la pel·lícula del guardaespaldes I Will Always Love You, amb la gran veu i la gran artista Whitney Houston.

tornar a escoltar i recuperar aquestes grans cançons, en aquest cas, de la mà de Whitney Houston, amb el seu I Will Always Love You. I ara ens quedem amb la música i el piano. Temes també importants de la música francesa. Je t'ai perdu dans la nuit. Sona així de bé? En aquests minuts compartint amb tu grans cançons des de Calafell Ràdio. Bon dia, feliç diumenge.

0: audio generado por IA.
1: I abans de posar el punt i final, ens quedem amb el record de Amy Winehouse amb el seu Back

I amb Amy Winehouse posem el punt final a aquesta edició del Maletí Musical. Com sempre, un plaer ha sigut acompanyar-te. El meu nom és Rael Enrius. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Que siguis molt feliç i que acabis de passar un fantàstic diumenge. Cuida't molt. Adéu-siau.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí, també a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis.
1: Hola, què tal? Com esteu? Amb ganes de viatjar? Doncs ha arribat el moment. Aquest és el vostre programa de viatges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. Avui anirem a conèixer diferents pobles, pobles bonics que podem visitar a Tarragona. Mar, muntanya, viles medievals, rutes a peu i amb bici i molt bon menjar. Tot l'encant de les comarques del sud de Catalunya, aquí a l'Esperit Viatger avui. A més, també anirem cap a Rupit per conèixer aquest bonic poble. Et donarem tota la informació d'aquest lloc perquè el visites. Tot això i molt més, com sempre aquí, a l'Esperit Viatger. Comencem.
2: Pobles i ciutats.
1: A les comarques de Tarragona hi trobareu mar i muntanya, viles medievals, rutes per fer a peu amb bicicleta, pobles per trobar inspiració, per exemple, doncs, amb un bon menjar i beure. Si esteu pensant de fer una escapada per la Catalunya Sud, us interessarà aturar-vos en aquests indrets que conjuguen amb art, història, natura i algunes estampes molt boniques del nostre territori. Comencem parlant de Mont-roig del Camp. Si Picasso va trobar la inspiració a Horta de Sant Joan, Miró va fer-ho a Mont-roig del Camp. Va ser al Mas Miró, propietat del seu pare, on l'artista va haver d'anar a recuperar-se d'una febre tifoide als 17 anys i va prendre la determinació de fer-se pintor. Veient el paisatge i la llum d'aquest municipi agrícola del Camp de Tarragona, que es mira al mar de la distància, és fàcil entendre com el jove aspirant a pintor va poder enamorar-se'n fins al punt de dir «Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig». Podeu visitar el nucli antic, fer una ruta en bicicleta fins a l'ermita de la Verge de la Roca, explorar les cales de Miami Platja o, simplement, passejar pel passeig marítim, on trobareu bons llocs per fer el vermut o menjar. Ai, Miravet, Miravet n'hem parlat moltes vegades aquí al programa. Aquest petit poble de la Ribera d'Ebre és molt conegut pel Castell Templer, situat a la part alta del Pujol i el barri antic, construït just a sota, ancorat a la roca sobre el riu Ebre. La part històrica és petitona, però els carrers empedrats tenen un encant molt especial. Miravet té tradició de terrisseria i podeu trobar diferents artesans al barri del Raval dels Cantaners. No marxeu sense provar de fer una peça de fang al forn. Una altra activitat molt recomanable, sempre que el bon temps acompanyi, és fer el descens en canoa pel riu Ebre. També podeu fer el pas de barca en cotxe per tal de creuar a l'altra banda del riu. I seguim les nostres escapades ara a Mas de Barberans. És una porta d'entrada al Parc Natural dels Ports i alhora un balcó amb unes vistes meravelloses sobre un mar d'oliveres que arriben al delta de l'Ebre. Poble de muntanya i de caçadors, el mas és també famós pels treballs d'art i artesania amb fibres vegetals. Visiteu el Museu de la Pauma. La Pauma és la palma o llata, per conèixer de prop aquesta tradició, però també els artistes contemporanis que treballen amb aquest material, tant al centre com a la fira de les fibres vegetals. Des del mas podeu fer excursions i anar a veure, per exemple, el racó d'en Marc, on trobareu unes formacions geològiques que recorden el massís de Montserrat i el forat de la Vella, que us servirà un marc esplèndid per fer fotografies d'aquest espai natural. També podeu visitar les pintures rupestres del Cocó de la Gralla, d'uns 8.000 anys d'antiguitat, i fer un bon tiberi de cuina tradicional al restaurant, per exemple, L'Orracó. I els nostres destins continuen endavant. Ara anem a Horta de Sant Joan. A la comarca de la Terra Alta és un dels dos últims municipis catalans que fan frontera amb la comarca del Matarranya. Va ser refugi de Pablo Picasso en un dels seus pitjors moments vitals, que es va sentir tan marcat per aquell lloc que sovint solia comentar: tot el que sé ho ha après a Horta de Sant Joan. El poble va ser declarat bé cultural d'interès nacional pel seu conjunt històric i artístic. Destaca l'església romànica gòtica, els carrers estrets i costeruts, el Museu Picasso, l'Ecomuseu dels Ports, l'antiga presó d'Horta i el Perot, una olivera declarada arbre monumental per la seva antiguitat bimil·lenària. Prop d'Horta de Sant Joan passa la Via Verda de la Terra Alta, formada per l'antiga línia de ferrocarril del Val de Zafán. Margalef. Aneu prenent nota de tots aquests pobles. Aquest petit municipi, situat al nord-oest de la comarca del Priorat, compta amb poc més de 100 habitants. El poble s'endinsa en la muntanya, amb carrers que s'enfilen entre roques, fet que el converteix en un paradís per als amants de l'escalada. Recomanem agafar el cotxe i fer unes quantes corbes fins a arribar a l'ermita de Sant Salvador. També s'hi pot anar caminant i no us en penedireu de les vistes que hi trobareu. Prades. Us ho recomanem des de l'esperit viatger. Al centre de l'espai natural Muntanyes de Prades, a 940 metres d'altura, aquest poble, al Baix Camp, també se'l coneix com a Vila Vermella, pel color de la pedra arenisca, amb el qual es va construir tot el nucli urbà, originari de l'època musulmana. Prades va ser un dels comtats més importants de la Corona d'Aragó, per la qual cosa es van aixecar les muralles que envolten gairebé la totalitat del nucli antic i són patrimoni artístic de Catalunya. És molt peculiar l'ermita de la Bellera, incrustada sota una cova de roques de la muntanya. L'espai natural ofereix vistes increïbles sobre el Camp de Tarragona, Salou, Vilaseca, Cambrils i el Delta de l'Ebre. La plaça Porticada és el centre neuràlgic d'aquest poble, on es concentra la flor innata del seu patrimoni artístic. De fet, allà s'hi celebrava un mercat medieval i ja t'hi pots imaginar el tràfic i la vitalitat que hi havia en aquest mercat. També, cada mes de juliol es celebra la Festa del Cava i durant una nit la font en surt cava en lloc d'aigua. És increïble visitar aquest municipi. A Prades, sense sortir de la plaça Major, podem visitar l'església de Santa Maria, on es conserva un document del papa Celestí III de l'any 1194, en el qual s'esmenta l'església de Santa Maria la Major. L'edifici és una construcció eclèctica, de transició del romànic al gòtic, amb una façana amb elements renaixentistes. Si us agraden les rutes, podeu fer la de Falset a Prades o bé a la inversa. I abans us hem explicat que parlaríem de pobles del sud del Camp de Tarragona, que serien de muntanya però també de mar. Anem ara a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, una petita localitat marinera al sud de la Costa Daurada. Se la coneix entre els seus habitants com la Cala, i això es deu a la gran quantitat de cales que podeu trobar en aquest terme municipal. Les platges més populars entre els turistes són les de l'Alguer i Pixavaques, ja que estan situades al centre del poble. També la de Sant Jordi, pel seu famós castell. Però, a més de visitar aquestes platges, et recomanem que et dirigeixis cap a les urbanitzacions de Tres Cales i Calafat. A partir d'allí, pots anar descobrint tota i cadascuna de les cales i caletes que hi ha amagades. Et recomanem que t'acostis al port cap a les 4 de la tarda. És l'hora a la qual solen arribar les embarcacions de pescar. I et deixis sorprendre per l'enrenou de la llotja. Veuràs que un passeig envolta el port. Si estàs acostumat a fer senderisme, t'encantarà el tram de la ruta GR92, conegut com la Sendera del Mediterrani. A través dels 9 quilòmetres que té, unes 2 hores de camí, recorreràs les cales més boniques de la Costa Daurada, gaudint de la naturalesa i d'unes vistes excepcionals. Ens desplacem ara a les cases d'Alcanar, al Montsià. Un nucli costaner que es troba molt a prop del Delta de l'Ebre i és molt conegut pels seus excel·lents restaurants de peix i arrossos. forma part del Canà, municipi que compta amb important atractiu al poblat íber de la Moleta del Remei. L'any 1862 es va construir la petita església dedicada a Sant Pere. El cap de setmana ibèric és l'esdeveniment anual de la Ruta dels Ibers. Atrau visitants als jaciments ibèrics de tot Catalunya. Per tant, és un bon lloc per descobrir les cases del Canà. I acabem a Tamarit. A la comarca del Tarragonès és un antic poble de la Costa Daurada, conegut pel seu castell, que s'alça sobre la sorra, just davant del mar. Els tamanirencs conten que antigament, en el mateix lloc on es troba el castell, hi havia una torrassa de vigilància per protegir el comerç marítim i per defensar-se dels pirates i els musulmans. Podeu visitar algunes restes de l'antic castell i el recinte de la Vila Closa, declarada bé cultural d'interès nacional, que és un antic nucli medieval emmurallat, del qual la primera referència històrica data de la meitat del segle XI. Aquest conjunt està format per antigues presons municipals, la rectoria, l'església de l'Assumpció i molts altres indrets com la plaça de l'església o les dues torres. Per tant, no us perdeu l'església de Santa Maria de Tamarit, d'estil romànic i planta rectangular, amb dues capelles laterals que van ser afegides durant el segle XIV. De l'interior en destaca l'altar major d'estil barroc. A més, les seves platges a Tamarit són àmplies, de sorra fina i aigües poc profundes.
2: Esperit viatger, un món per descobrir.
1: Moment de relaxar-nos durant el nostre viatge i en els destins que us estem explicant des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també si ens seguiu online a calafell.tv. Fem una petita aturada musical amb Justin Timberlake.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és diumenge 27 de setembre.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell és una de les localitats que acull el programa Autèntiques, una iniciativa d'Inserta Empleo Fundació 11 destinada a millorar les competències digitals i afavorir la incorporació al mercat laboral de dones amb discapacitat en situació d'atur. La formació ja ha començat a la Masia Vilarenc, s'allargarà fins al 25 de setembre. Es tracta d'una acció formativa presencial, gratuïta, en un grup reduït i amb acompanyament adaptat a les necessitats de cada participant. Autèntiques parteix de la realitat que la digitalització és cada vegada més present tant a la vida quotidiana com en els processos de recerca de feina, formació i accés als serveis. En aquest context, la manca de competències digitals pot convertir-se en una nova barrera per determinats col·lectius. Per aquest motiu, el programa treballa específicament amb dones amb discapacitat en situació d'atur, amb l'objectiu de reduir la bretxa digital, millorar la seva autonomia i proporcionar eines que facilitin l'accés al mercat laboral. Abans d'iniciar l'itinerari formatiu, s'ha valorat el nivell de competències digitals de cada participant i s'ha adaptat la formació al seu punt de partida. Entre els àmbits que es treballen hi ha l'ús d'internet i dispositius digitals, la cerca i gestió d'informació, la comunicació en entorns digitals, la creació de continguts, seguretat a internet i la resolució de problemes digitals. El programa no es limita, per tant, a l'aprenentatge d'eines informàtiques, sinó que busca que les participants guanyin autonomia i confiança, sobretot per la seva incorporació o el retorn al món laboral. Un dels elements diferencials del projecte és el seu model d'acompanyament. Les participants compten amb suport durant tot el procés formatiu, una metodologia adaptada als diferents nivells de coneixement digital. Aquesta formació s'emmarca en un itinerari més ampli d'ocupabilitat que permet connectar les competències adquirides amb els serveis d'orientació i inserció laboral d'Inserta Empleo. L'acció que es desenvolupa a Calafell té una durada de 30 hores presencials. La participació és gratuïta. Les assistents poden disposar d'una beca per dia d'assistència, d'acord amb les condicions establertes del programa. La incorporació de Calafell a aquest projecte permet apropar aquest recurs al territori i facilitar que dones del municipi i de l'entorn del Baix Penedès puguin accedir a una formació especialitzada sense necessitat de desplaçar-se a grans nuclis urbans. El programa Autèntiques està adreçat principalment amb dones en situació d'atur, amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% o amb una incapacitat permanent reconeguda per la Seguretat Social, interessades a millorar les seves competències digitals i les seves oportunitats d'accés al mercat laboral. Aquesta iniciativa, Calafell reforça i aposta per una formació inclusiva, accessible i vinculada a l'ocupació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I Calafell Ocupació posa en marxa una nova formació adreçada a persones en situació d'atur amb l'objectiu d'aprendre diferents oficis d'una manera 100% pràctica. La formació inclou coneixements de fusteria, pintura, soldadura, electricitat i mecànica, i es farà de la mà dels professionals del Sir Alui Legacy, participant directament en la restauració de les seves emblemàtiques caravanes. Serà del 5 al 30 d'octubre, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia. Són 100 hores i la formació és gratuïta. Les inscripcions es poden fer a la Masia Vilarenc o a través de l'app Calafell Ocupació. És una oportunitat per adquirir experiència pràctica, aprendre un ofici i ampliar les oportunitats d'accés al món laboral.
1: L'informatiu. La cultura.
0: Calafell recupera la memòria dels penedesencs deportats als camps nazis amb una nova exposició a la Biblioteca Ventura Gassol. La mostra del Penedès als camps d'extermini nazis deportats a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf es va inaugurar la setmana passada a la Biblioteca Ventura Gassol, al nucli del poble. L'exposició és fruit d'una investigació de l'Institut d'Estudis Penedesencs que ha permès identificar 124 persones nascudes o residents al Penedès que van ser deportades als camps nazis. 124 homes i una dona. De les persones documentades, 95 van morir als camps i només 30 en van sobreviure. La recerca reconstrueix les seves trajectòries des de la Guerra Civil i l'exili republicà fins a la deportació. El principal destí va ser el complex de Mauthausen, on va anar a parar la majoria de deportats penedesencs. La investigació també recupera les seves professions, famílies, activitat política i sindical, i les circumstàncies que els van portar als camps. La mostra, comissariada per Ramon Arnabat, Berta Llorenç, Àngels Parés, Maria Penya i Maria Teresa Sadurní, està formada per 15 plafons i explica el recorregut de l'exili, la deportació i la vida als camps, recuperant les històries personals dels deportats. Ramon Arnabat ha explicat la finalitat de la mostra.
2: Per una banda, donar a conèixer, no?, qui eren aquestes persones, no?, més enllà d'un nom i d'un número. I per altra banda, l'objectiu fonamental és reflexionar, perquè el llibre, amb l'introducció i en part l'exposició, també planteja una qüestió, i és dir, això no és només una qüestió històrica que va passar en un moment determinat, sinó que es pot reproduir en qualsevol moment amb aquestes característiques o amb unes altres si es donen una altra vegada aquestes condicions. Per tant, no pensem en els camps d'extermini, no pensem en el feixisme com una cosa del passat, sinó una cosa que pot estar present. Per tant, pensem-hi, tinguem un compte i no tornem a caure en els errors que es van caure llavors.
0: El projecte posa també el focus en la realitat més propera. Entre els deportats hi havia tres veïns de Calafell: Ferran Romeu Just, Ferran Tetes Miró, que va morir al camp de Hausen,

0: o a mi personalment més m'agrada és com tot el recull de les fotografies d'aquestes persones, la majoria de casos hi ha fotografies i altres que no, hi ha documentació, però bueno, almenys podem ficar una foto d'aquestes persones i que la gent les pugui veure. I la part final és com que porta la reflexió, bueno, que finalitza l'exposició amb el jurament del Mai Més, i també obre una mica de debat de si realment estem en una situació o en un context que aquest Mai Més ens ho prenem tan en sèrio o poder l'estem com perdent.
1: L'exposició es pot visitar fins al 26 de setembre, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre, a la Biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Una proposta de memòria històrica que vol acostar una realitat sovint percebuda com llunyana i recordar que també hi havia veïns del Penedès entre les víctimes del sistema concentracionari nazi. Un record que els organitzadors resumeixen amb dues paraules: mai més.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Berà, una acció que pot provocar greus afectacions a la circulació viària. Arran dels darrers furs, la policia catalana havia activat el dispositiu Plavia, establert amb diversos punts de vigilància i indrets pròxims a la infraestructura. Durant les pròximes hores, han passat a disposició de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc de matinada, quan els agents van detectar i seguir amb discreció dos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren a Roda de Berà. En el moment de la intervenció, dues persones que es trobaven a l'exterior dels vehicles van fugir corrents aprofitant la foscor. Els agents van identificar els tres ocupants dels dos cotxes i durant l'escorcoll van intervenir diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva. Paral·lelament, una dotació de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, l'ARRO, que participava en el mateix dispositiu, va detectar un tercer vehicle que s'apropava a la zona vigilada. El conductor va intentar fugir, però els agents el van interceptar. A l'interior del vehicle hi viatjaven dos homes. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar eines, roba de treball i una llanterna. En una altra actuació marcada en el dispositiu Plavia, la policia catalana també va detenir un home quan sortia d'una zona de vies carregat amb cablejat ferroviari presumptament sostret en una altra població de Catalunya. Els agents també van intervenir una cisalla que hauria utilitzat per tallar-ho.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada presumptament a la comissió massiva d'estafes informàtiques i al posterior blanqueig dels fons obtinguts. L'operació policial ha acabat amb 44 detinguts pels delictes d'estafa, blanqueig de capitals i organització criminal, i almenys 146 víctimes. La xarxa feia servir sofisticades tècniques d'enginyeria social, campanyes massives de pesca de dades, així com falsos anuncis a internet per estafar com a mínim a 146 víctimes. Els agents han fet 14 entrades i escorcolls a diferents províncies, entre elles Tarragona. La investigació va començar el maig del 2024 arran d'una denúncia presentada per una víctima que havia estat objecte d'una estafa informàtica. A partir d'aquest fet, els investigadors van seguir el rastre dels fons defraudats i van poder determinar que l'organització blanquejava els diners obtinguts en criptoactius per ocultar i dificultar la seva traçabilitat. Els investigadors van constatar que l'organització estava perfectament estructurada, amb diferents integrants especialitzats que operaven de forma continuada i recorrien a diferents modalitats de frau per captar les seves víctimes. Paral·lelament, feien servir campanyes dirigides a clients d'entitats bancàries, fent-se passar per treballadors de les firmes per obtenir credencials d'accés. També feien falsos anuncis de lloguer d'habitatges i l'oferta enganyosa d'entrades per a concerts i esdeveniments multitudinaris. L'anàlisi de la informació obtinguda durant la investigació ha permès establir connexions entre nombrosos fets que inicialment figuraven com a casos aïllats. Finalment, s'han esclarit un total de 146 denúncies formalitzades,

0: El perjudici econòmic acreditat puja a més de 430.000 euros. Quan els agents van aconseguir identificar tots els membres d'aquest entramat, es van fer dispositius simultanis amb entrades i arcolcolls a diferents províncies, com dèiem, entre ells, Tarragona. De fet, durant els escorcolls es van interceptar 3.400 euros, criptoactius valorats en 54.000 euros, 57 targetes bancàries i 43 targetes SIM. A més, s'han interceptat 24 telèfons mòbils, 4 ordinadors, 5 memòries USB, 773 grams de haixís, una defensa extensible, una katana i diversos aparells electrònics.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Ja ha començat el procés d'assignació dels habitatges de lloguer assequible de Calafell. Llogaralia ja disposa del llistat facilitat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ha començat a contactar amb les 255 persones que van mostrar interès en aquesta promoció i que compleixen els requisits d'inscripció. Les llistes d'assignació es poden consultar a través d'internet. Paral·lelament, continua el procés d'assignació. Per ordre de llista, ja s'està contactant amb les 110 primeres persones classificades per sol·licitar la documentació necessària i confirmar l'acceptació de l'habitatge assignat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho dèiem en titulars, l'Avinguda de Catalunya asseguda a Calafell pren força com a emplaçament per a la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra de Calafell i Cunit. L'Ajuntament de Calafell treballa per concretar la ubicació d'aquest nou equipament policial que la Generalitat de Catalunya ha inclòs en la planificació del proper Pla d'Infraestructures de Seguretat. L'Avinguda de Catalunya és una de les ubicacions prioritàries per la seva bona accessibilitat, visibilitat i facilitat de sortida dels vehicles i serveis.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Calafell concentra més de la meitat dels restaurants participants a la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i Tastets del Baix Penedès, que se celebren fins al 18 d'octubre. Dels 25 establiments de tota la comarca que formen part de la iniciativa, organitzada pel Gremi d'Hostaleria i Turisme del Baix Penedès, 14 es troben al municipi de Calafell, repartits entre el nucli urbà i Segur de Calafell, consolidant la localitat com el gran motor gastronòmic d'aquest esdeveniment de tardor. Durant tot un mes, els xefs locals ofereixen propostes on l'arròs i els productes de proximitat són els protagonistes absoluts, sempre maridats amb vins de la D.O. Penedès. De fet, aquests són establiments, 14 en total, del municipi de Calafell, on es poden degustar els menús i tastets especials de les jornades. Al nucli de Calafell, 9 restaurants, Hotel Botica Qua, Catering Eusebio, Restaurant 4R Miramar, El Rei Pescador, Bo Beach, Restaurant L'Àncora, Restaurant Masia de la Platja, Restaurant Meridiano, La Mar de Fons, Segur de Calafell. També hi trobem Restaurant Mediterrani, Sirocco, El Port de Segur, Petit Bistro, Mari Herrera, La Tavernita, De la Nella, Gastrobar, Sal i Pebre. Hi ha novetats, premis per als plats comensals i votacions. L'edició d'enguany estrena una plataforma web de ruta gastronòmica per incentivar els clients a moure's pel territori. Els comensals que publiquin la fotografia del tiquet d'almenys 3 restaurants de municipis diferents entraran en el sorteig de diversos premis. A més, el públic podrà votar els seus plats preferits a través del web. Quan acabin les jornades, el Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès lliurarà un reconeixement formal a l'establiment millor valorat de tota la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: Amics del Patrimoni de Calafell ha celebrat a Cal Volava el 20è aniversari de l'entitat. Una trajectòria que ha estat marcada per la defensa, la divulgació, la protecció i la conservació del patrimoni natural, històric, arqueològic, artístic i cultural de Calafell. La celebració ha servit també per posar en valor els 100 actes organitzats durant aquestes dues dècades, una activitat que inclòs conferències, visites, sortides culturals, presentacions de llibres i diferents iniciatives relacionades amb la història i el patrimoni del municipi de Calafell. Actualment, l'entitat compta amb 148 socis. L'acte ha inclòs un repàs a aquests 20 anys de trajectòria i un audiovisual amb imatges i cartells de les activitats realitzades. També s'hi ha fet la conferència Catalunya i el patrimoni cultural, problemes i tendències, a càrrec de Joan Santacana, seguida de l'actuació de Joan Caselles, trio i un brindis d'honor. En Fermí Alari, el president d'Amics del Patrimoni de Calafell, ens ha descrit a través dels micròfons de Calafell Ràdio l'activitat que realitzen.
2: Periòdicament fem conferències i fem venir gent sàvia a la matèria que es tracti. Fem excursions per veure, jo què sé, el Palau Güell o per anar a veure el jaciment arqueològic de Banyeres. Editem llibres també des de fa, bueno, des de fa 6 anys també. Editem llibres d'història, evidentment. Dedicat al municipi, bàsicament, volem donar a conèixer els seus valors naturals, per exemple. Doncs, vam fer excursions botàniques, hem fet 3 d'excursions botàniques amb mestres en la matèria. Hem fet excursions arqueològiques a visitar, jo què sé, per exemple, el poblat de Montpou, que intentem que tot allò es posi en valor.
0: Al llarg d'aquests anys, els Amics del Patrimoni han tingut també una important activitat editorial amb col·leccions com Miscel·lània Calafellenca i Heretatge, dedicades a recuperar i divulgar episodis, personatges, espais i elements del patrimoni calafellenc. Entre les seves publicacions més recents hi ha treballs dedicats a Montpaó, la marca Calafellenca i Segur de Calafell, entre molts d'altres. Actualment, l'entitat compta amb uns 140 associats, tots ells jubilats. En Fermí Alari es planteja el futur de l'entitat.
2: 140 socis, i que, bueno, que són molts socis, els quals agraïm moltíssim de tot cor, doncs, que siguin formant part de l'entitat, que recolzin els nostres actes i que hi assisteixin. Això és el més important. Doncs la majoria som jubilats, som gent gran. Jo tinc 75 anys, el Joan en té per l'estil, i bé, això potser és un hàndicap de cara a traure gent jove, no ho sé. Però bueno, maldem perquè doncs, gent jove s'hi incorpori. Jo ja dono veus, parlo amb aquell, i bueno, em diuen, sí, és molt meritori el que esteu fent, però bueno, els joves han de treballar.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell es prepara per acollir una vetllada plena de nostàlgia, riures i fum de tabac. El pròxim dissabte 3 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell, serà l'escenari de l'espectacle Eugenio, gira 25 anys d'humor etern, un emotiu i fidel homenatge a un dels còmics més grans i personals de la història de l'humor català i estatal. La funció començarà a les 8 de la tarda, anirà a càrrec de l'actor Toni Climent, reconegut oficialment com l'únic intèrpret autoritzat i capaç de reviure amb absoluta precisió el geni de la narració d'acudits. Climent aconsegueix clonar sobre l'escenari la veu greu, la cadència pausada, les ulleres fosques i el posat seriós característics de l'enyorat humorista. Un quart de segle de llegenda, la gira commemora els 25 anys de la pèrdua d'Eugenio, una efemèride que serveix per demostrar que el seu llegat continua totalment viu. Durant l'espectacle, el públic de Calafell podrà recordar els clàssics relats que van marcar tota una època, des dels mítics començaments, com el Saben aquel que diu, fins a les històries més absurdes i genials del seu repertori. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals de l'Ajuntament de Calafell. Es preveu una gran afluència d'aficionats en aquesta comèdia clàssica per una cita que promet transportar els assistents a l'època daurada dels mítics cafès de teatre.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El pròxim 7 d'octubre, el Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el Macaque Summit 2026, una jornada dedicada a la innovació, la tecnologia i al món empresarial. La jornada comptarà amb professionals de diferents àmbits, com Carolina Escribano, de Google Cloud, Pablo Soto, de Vodafone, Josep Casas, de CaixaBank, Alexandra Andrés, de Conversia, Pedro Rojas, de Pimec i Daniel Cardelús, de Macaque Consulting. Des de Calafell hi ha un codi de descompte exclusiu. Serà el 7 d'octubre al Teatre Joan Colet de Calafell. Una oportunitat, com dèiem, per conèixer noves idees, compartir coneixement i descobrir les tendències que s'estan transformant a diferents sectors amb la IA, la intel·ligència artificial. Per més informació o realitzar inscripcions, a través de macaquesummit.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: S'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Penedès el cicle Perifèria, que aquest octubre portarà 4 propostes culturals a diferents poblacions de la comarca, a Llorenç del Penedès, Mas Llorenç, Bonastre i Sant Jaume dels Domenys. Francesc Rivera Titot, responsable de Perifèria Cultural, ha explicat l'essència d'un projecte que enguany reuneix més de 100 artistes en 45 dates arreu del territori. Diu que per fer arribar la cultura a tots els racons, apostar per espais de proximitat i crear experiències que connectin artistes, també al públic i al territori. Al Baix Penedès tindrem el 3 d'octubre Llorenç del Penedès, Fetus Més Trinxats. El 10 d'octubre Mas Llorenç, Judit Nederman i Trio Fortuny Més, Joan Jubosc. 11 d'octubre Bonastre, Montse Castellà, amb la banda de música de la Sènia. El 18 d'octubre, a Sant Jaume dels Domenys, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi i Carles Belda. A la presentació també hi han participat el conseller comarcal de Cultura, Josep Ràfols, Héctor Olgado i la cantautora Montse Castellà. Una manera diferent de viure la cultura de prop, sense massificacions i connectada amb els pobles de la comarca del Baix Penedès.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Els usuaris del transport públic del Baix Penedès han exigit un augment urgent de places a la línia d'autobús que connecta la comarca amb Tarragona a primera hora del matí, segons ha publicat el Diari de Tarragona. El retorn dels estudiants universitaris a les aules ha provocat el col·lapse de les primeres freqüències del dia, deixant diversos viatgers a terra o obligant-los a viatjar dempeus durant un trajecte per autopista d'uns 30 o 40 quilòmetres. De fet, les aglomeracions comencen a les primeres parades de municipis com Cunit, Segur de Calafell i Calafell. A causa d'això, l'autocar es troba completament ple abans d'arribar a les darreres parades de la ruta, impedint l'accés a molts passatgers. Davant d'aquesta problemàtica, els afectats s'han vist obligats a coordinar-se mitjançant grups de WhatsApp per informar-se en temps real de l'estat d'ocupació del vehicle i, en molts casos, organitzar-se per compartir cotxe privat com a alternativa de transport. Els usuaris defensen l'ús del bus en lloc de la xarxa ferroviària de Rodalies perquè els estalvia fer un transbord a l'estació de Sant Vicenç de Calders i els apropa de manera directa a destinacions clau de Tarragona, com el Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, també l'Hospital Joan 23. No obstant això, també denuncien que la parada de Joan 23 manca de serveis bàsics com una vorera i una marquesina per protegir-se de la pluja. El servei d'aquesta línia el gestiona l'empresa Plana, la qual ha informat que ja ha traslladat la problemàtica a Transports de la Generalitat de Catalunya. L'administració responsable de determinar les freqüències i les condicions de la concessió. La companyia ha assenyalat que actualment ja utilitza autocars de 70 places en lloc dels habituals de 50 per intentar absorbir la demanda. Per la seva banda, els conductors recorden que el transport de passatgers dempeus implica restriccions de velocitat per motius de seguretat, un fet que ralenteix notablement la durada del trajecte i empitjora l'eficiència de la línia, han apuntat. Els passatgers demanen a la Generalitat una ampliació immediata de la capacitat adaptada als pics de demanda actuals, coincidint amb reclamacions de mobilitat d'una comarca que registra el creixement demogràfic més gran del territori català.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'home acusat de matar la seva exparella a Calafell el 18 d'abril de 2025 s'enfronta a 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Segons l'escrit del Ministeri Públic, l'investigat i la víctima van tenir una relació sentimental durant 4 anys que la dona va acabar. Arran de la ruptura, el processat va propinar diversos cops amb una pedra al crani de la dona, provocant-li la mort al domicili familiar. Després va col·locar el cadàver al maleter del seu vehicle i va circular sense rumb durant unes hores. Finalment es va aturar a la P7 a l'altura de Constantí i va confessar a una patrulla de Mossos que havia comès el crim. El judici, amb jurat popular, arrencarà demà dijous a l'Audiència de Tarragona. El processat i la dona morta mantenien una relació sentimental des de feia 4 anys. Segons l'escrit, l'investigat té diagnosticat un trastorn adaptatiu amb ànim depressiu versus un trastorn depressiu major lleu i un trastorn de personalitat greu no especificat, sense seguiment ni tractament. L'acusat es troba en presó preventiva des del 18 d'abril de l'any 2025. La víctima tenia 3 fills d'altres relacions, 2 d'ells majors d'edat. Fiscalia li demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria que els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima a una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als 2 fills majors d'edat i una de 300.000 euros per la menor.
1: L'informatiu.
0: Fins aquí l'edició informativa que els ha acompanyat i parlat Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon diumenge. Avui és 27 de setembre. Gràcies i també molt bona festa major a Segur de Calafell, que l'estan celebrant aquests dies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Pedro Sánchez confirma que el govern aprovarà dimarts el decret llei sobre habitatge, mentre la Puerta del Sol hi segueix l'acampada per exigir que s'incorporin els contractes indefinits. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
5: El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
4: El president espanyol demana als grups parlamentaris que l'aprovin quan arribi al Congrés, però no ha aclarit si inclourà les seves reclamacions. Tampoc si s'hi afegirà la petició del sindicat de llogateres perquè els lloguers siguin indefinits. Una reclamació que han llançat avui des de l'acampada de la Puerta del Sol, Madrid, al Vigil, una protesta que s'allargarà com a mínim fins dimarts.
6: És l'horitzó amb què treballa el sindicat de llogateres, que ha advertit Pedro Sánchez que només acceptaran el decret si inclou aquesta pròrroga dels contractes. Alicia del Río és la portaveu.
7: También se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre.
6: Una acampada que plega centenars de persones i que avui ha programat tallers i activitats reivindicatives.
4: El sindicat de llogateres també ha anunciat mobilitzacions a Catalunya coincidint demà amb la visita del president espanyol a Barcelona. Mentrestant, a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest matí migrants acampats a prop de la dessaladora, ho ha justificat per motius de seguretat. I avui al Catalunya migdia també us explicarem que la Unió Europea s'allunya del seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. El Tribunal de Comptes de la UE dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar i els contractes milionaris que els governs han tancat amb la indústria armamentística.
8: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
4: És Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu en declaracions aquí a Catalunya Ràdio. I de la cultura, bones notícies per a la literatura catalana, perquè la Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història, amb 130.000 visitants i prop d'un milió d'euros de facturació. Això és un 12% més que fa un any. I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, que destacarem avui?
9: Doncs farem la ressaca de la jornada de seleccions d'ahir dissabte, posarem el focus en l'estat de salut d'Eric García, que ahir no va poder jugar amb la selecció espanyola, en la victòria del combinat de Luis de la Fuente a Wembley contra Anglaterra per 2-3. També repassarem els millors moments de l'entrevista d'Aitana Bonmatí ahir al Tot Gira de Catalunya Ràdio i estarem molt pendents del bàsquet, jornada inaugural de la Lliga CB. Ara mateix tenim un partit en joc, el partit del Joventut està perdent de 7 punts a la pista del Breogán, 106-99, queda un minut per acabar el partit.
4: I ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriba. Alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
10: Bon dia, Eva. Doncs sí, hi ha cues d'uns 6 quilòmetres a l'AP7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, per un accident. Hi ha només un carril obert. De fet, aquesta via ha estat tallada durant uns minuts a causa, doncs, com dèiem, d'aquest accident, a l'altura de la Roca i aproximadament fins a Llinars del Vallès. A més, hi ha retencions també a la C55 a Manresa, en sentit sud, i tant a la C33 com a la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Repassem ara la previsió meteorològica en aquest primer diumenge de tardor. Jofre Genover, bon dia.
11: Bon dia. Doncs pendents una mica del cel perquè cada cop les clarianes van desapareixent més, els núvols es van fent cada cop més abundants, núvols baixos de moment, sobretot cap a la façana litoral i prelitoral. No descartaríem aquesta tarda algun petit plogim molt esporàdic i puntual, sobretot a la costa nord, i també cap a l'interior, a muntanya, al Pirineu i Prepirineu, els núvols al llarg de la tarda, vespre, han d'anar en augment, han posat alguna gota, però bé, el canvi de temps important arriba a partir de demà i al llarg d'aquesta darrera setmana, setembre, primera setmana de tardor, que sembla que diverses perturbacions ens anien visitant i generant doncs, uns dies inestables, insegurs, amb episodis de pluja. Demà al matí en tindrem un, més important el de dimarts, i pot continuar així al llarg de la setmana, però hem d'anar seguint, també amb l'arribada d'octubre, tot plegat fent que les temperatures doncs, es vagin normalitzant cada cop més i cada cop més es situïn doncs, gairebé el que tocaria per l'època. De fet, avui els valors més alts ja els hi costa d'arribar als 30 graus. Haurem d'anar seguint per tant, també els avisos de pluja, d'intensitat de pluja, que de moment demà al matí se n'esperen, sobretot a tota la façana litoral i prelitoral, per la posada d'algun patac d'aigua que pugui ser una mica intens.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: Són les 2:05. El govern espanyol assegura que treballa contra rellotge per aprovar dimarts al Consell de Ministres un decret amb mesures per pal·liar la crisi de l'habitatge. És la principal demanda dels centenars d'activistes pel dret a l'habitatge que acampen des d'ahir a la nit a la Puerta del Sol de Madrid, en una protesta que s'inspira en el moviment del 15M de fa 15 anys. Laia Framis, bon dia.
12: Bon dia. En un míting del PSOE avui a Getafe, Pedro Sánchez no ha fet cap referència a aquesta acampada, però sí que ha enviat un missatge directe a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada aquest dimecres a Madrid i que és l'espurna d'aquestes concentracions.
13: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
12: Sánchez diu que hi haurà un decret d'habitatge, però no n'ha avançat cap mesura ni tampoc ha aclarit quin abast pot tenir. En aquest sentit, la ministra Mònica García de Sumar l'adverteix que han de ser ambiciosos perquè s'hi juguen la legislatura.
14: El Real Decreto Mari Carmen tiene que ir el martes sí o sí, porque nos estamos jugando el gobierno y nos estamos jugando la legislatura. Vamos a exigir los máximos, no los mínimos.
12: Després de passar pel Consell de Ministres, el decret s'haurà de convalidar al Congrés i per això el govern espanyol negocia ara amb els seus socis d'investidura. En aquest sentit, avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que estan disposats a donar-hi suport si es frenen els fons voltor, però considera que això s'ha de fer sense perjudicar els petits propietaris.
15: El gobierno sabe nuestras medidas y nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tant a los propietarios como a los inquilinos.
12: Vox, de la seva banda, continua vinculant l'immigració amb aquesta crisi social. En una piulada, al seu compte oficial d'X, el partit ha escrit literalment: tot Espanya sap que si en lloc de Mari Carmen fos Moro Carmen, tindria casa.
4: I les paraules de Pedro Sánchez són la resposta a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid, que va començar ahir a la nit i que s'allargarà almenys fins dimarts. Centenars de persones volen pressionar d'aquesta manera el govern espanyol perquè demà passat aprovi el decret per evitar els desnonaments. Des del sindicat de llogateres li reclamen que el text inclogui els lloguers indefinits. Nova connexió amb Madrid, amb l'Alba Gil. Bon dia de nou.
6: Molt bon dia. És la condició que posen aquí a la Puerta del Sol que el decret d'habitatge, batejat com a decret Mari Carmen, inclogui una pròrroga automàtica i indefinida de tots els contractes vigents. Adverteixen que sense aquesta mesura no desmuntaran l'acampada. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
16: Si no, se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este gobierno progresista ya no tiene ningún sentido.
6: Aquesta és la situació al quilòmetre zero de Madrid, on centenars de persones han passat la nit acampades per fer pressió al govern espanyol.
17: Yo creo que la vibra o lo que parece es que la gente no se va a mover hasta que no cambie algo de una vez por todas y para siempre.
18: Es una desgracia que haya tenido que pasar el desahucio de Mari Carmen de una persona de casi 90 años para que por fin despertemos.
19: El gobierno nos escuche, escucha a una sociedad que está cansada de la especulación.
6: Durant el matí la plaça s'ha anat omplint de gent, també de turistes i de curiosos, i de moment l'ambient és tranquil, amb certa expectació per saber cap a on anirà aquesta protesta. A més, s'han organitzat tallers i activitats culturals que es duran a terme al llarg del dia a l'espera dels moviments polítics.
4: Gràcies, Alba. Mentrestant, a Catalunya, el sindicat de llogateres demana la mobilització de la ciutadania aprofitant la visita demà del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona. A la capital catalana ho han anunciat i tenim la Maria Guixà. Bon dia.
20: Què tal? Bon dia. El sindicat de llogateres de Catalunya convoca demà concentració a les 7 de la tarda demanant al Palau de Congressos de Catalunya, on Pedro Sánchez ha de presidir una entrega de premis. Diu el sindicat que la convocatòria és per dir-li presencialment que cal aprovar els contractes de lloguer indefinit. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
21: I per això convoquem demà a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, on arribarà Pedro Sánchez, per deixar-li clar que no acceptarem una farsa i que volem contractes indefinits per poder viure amb tranquil·litat i amb estabilitat.
20: Per preparar aquesta acció, el sindicat també convoca aquesta tarda, també a les 7, aquí en Tensa 69, davant la casa de Rosario, una veïna amb risc de ser desnonada, l'acció de protesta de demà. També demà, a les 8 del matí, el sindicat ha anunciat una acció sorpresa, no ha volgut donar cap detall sobre quin tipus d'acció serà, i també ha dit que ara mateix no es descarten altres accions, més mobilitzacions. Una acampada no és sobre la taula, però no es tanquen la porta que puguin haver-hi més mobilitzacions en un futur.
4: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Canviem ara de qüestió. A Ceuta, la policia ha posat en marxa aquest matí una operació a la platja Benítez per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Segons fonts policials, l'operació, en què participen més de 300 agents, es fa per motius de seguretat, Marta Sánchez.
22: Centenars de persones viuen en aquesta zona des de finals de juliol, quan hi van arribar procedents del Marroc. La policia argumenta que el campament posa en risc tant els migrants com la desaladora. És una instal·lació estratègica per garantir el subministrament d'aigua a la ciutat. Els migrants estan instal·lats entre els blocs de la zona, també a l'Espigó, on una caiguda podria tenir conseqüències greus. Francisco López és comissari de la policia.
23: El riesgo, evidentemente, es que pudiera haber alguna acción concertada o no sobre la desalinizadora. Calculamos que sobre unas 250 personas se les ha levantado. Se hemos llevado a la zona del Guano. En la zona baja se queda el resto hasta que hay un espacio habitacional, porque no tenemos donde ubicarlos.
22: Després del desallotjament, els pròxims dies es netejarà i es delimitarà l'espai, que quedarà tancat per evitar que s'hi tornin a instal·lar.
4: Ho avançàvem a les dues. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Ara el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir. Els auditors públics encara veuen una forta dependència militar respecte als Estats Units, també falta de coordinació entre els governs europeus i massa obstacles en les cadenes de producció. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
0: Hola, bon dia. Tot i els milers de milions d'euros públics invertits en la indústria armamentista, els fabricants europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica a Catalunya Ràdio Kinga Wisniewska, auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
1: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
0: Com que aquí no es fabriquen prou armes per ajudar Ucraïna, Europa les ha de comprar als Estats Units. I al final, els diners públics que els governs europeus inverteixen en defensa acaben reforçant les empreses nord-americanes.
1: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.
0: Troba que massa sovint els països europeus van per lliure a l'hora d'adquirir armament i això crea duplicitats innecessàries o mancances que costa de resoldre. Proposa compres conjuntes.
1: Crec que cal gastar millor i no tan sols gastar més. Posem massa el focus en quan gastem, en comptes de preguntar-nos com de bé ho gastem. I això és una mica trampa.
0: Un altre problema és que en territori europeu falten primeres matèries per fabricar explosius o pólvora.
4: I ara parlem d'un parell d'incidents, també de la crònica internacional. En primer lloc, marxem cap al Regne Unit, perquè la policia antiterrorista britànica ha detingut diverses persones sospitoses de portar explosius a prop d'una base aèria britànica de l'oest d'Anglaterra, que els avions nord-americans han fet servir en els bombardejos contra l'Iran. Per ara es desconeix la identitat i la nacionalitat d'aquests detinguts. Anem a Londres. Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. El poble de Welford, enmig d'una típica zona rural anglesa, a unes dues hores de Londres, es troba al costat de la base de Fairford, que la Força Aèria dels Estats Units fa servir sovint. Els habitants de la població han estat desallotjats a correcuita fins a un poliesportiu proper. La policia els ha trucat a la porta de matinada, com ha explicat aquest veí a la BBC.
5: Heu de marxar immediatament, i volia dir en 5 minuts. I llavors va ser posar-se la roba, i només vaig tenir temps de donar menjar al gat.
2: La policia talla ara tots els accessos a la base i equips experts en explosius analitzen unes furgonetes que van aparèixer de matinada enmig del poble. Les autoritats han facilitat poca informació, asseguren que la situació està continguda. El mateix veí ha explicat el que passava a l'interior del poble gràcies a les càmeres de seguretat que tenen a casa.
5: Hem vist fotos d'alguns robots que miraven a l'interior de les furgonetes que van aparèixer ahir a la nit.
2: Avions nord-americans van atacar llançadores de míssils iranians durant la guerra iniciada per Donald Trump contra la República Islàmica de l'Iran des d'aquesta base anglesa. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que la base seria objectiu legítim. Per ara, però, es desconeix la identitat dels detinguts.
4: I a Sud-àfrica, almenys 27 persones han mort aquesta nit en dos tirotejos.
22: Sí, el primer ha passat en un bar de la ciutat de Belé, del sud-oest de Johannesburg, quan 8 homes armats amb fusells han assaltat un bar. Han mort 17 persones i n'han ferit 15. A més, segons fonts policials, sembla que abans de la matança els assaltants han pres els telèfons mòbils als clients i després de disparar han fugit. La policia ja els busca. I a prop de Ciutat del Cap hi ha hagut un altre tiroteig contra un grup de persones quan estaven ballant en un local. Han mort 10 persones, 11 més han quedat ferides.
4: I marxem ara cap a França. El papa Lleó XIV fa una crida als bisbes francesos perquè segueixin aplicant mesures per fer front als casos d'abusos sexuals a l'Església. Avui el pontífex ha visitat Lourdes, on, a més amb els bisbes, també s'ha reunit amb víctimes d'abusos. Són trobades que Lleó XIV vol fer en privat per escoltar directament les històries d'aquestes persones. S'ha reconegut que almenys 330.000 menors van patir abusos sexuals en les institucions religioses franceses entre el 1950 i el 2020. Els seus testimonis són esfereïdors. Anem a París, doncs. Isabel Galí, bon dia.
24: Bon dia. La Gislaine i la Raimonde són de l'Octudy, un petit poble pesquer de la Bretanya amb unes platges paradisíaques, una bellesa que contrasta amb l'horror del que hi van viure elles i tantes nenes més als anys 70. El germà Gabriel Girard les violava a classe. Tenien 9 anys.
25: Des actes quotidiens.
26: Eren actes quotidians. Era molt, molt violent. Genou. A mi em va destruir completament i a moltes camarades també. Ens cridava individualment a la seva taula i aquells que no hi anaven estaven obligats a fer un treball personal. Amb ordres de no aixecar el cap. I aleshores agafava una víctima que retenia entre les cames i...
24: S'han comptabilitzat fins a 170 víctimes del pare Girard, però entre 1950 i 2020 almenys 330.000 menors d'edat van patir abusos en les institucions religioses franceses. En el seu viatge a Espanya, el papa Lleó XIV va demanar als bisbes que escoltessin les víctimes, una petició que, segons el portaveu de la Conferència Episcopal Francesa, Pierre-Antoine Bozo, ja s'està complint.
3: Reconeixement, reparació i també prevenció. Això forma part d'una cultura en la qual ens hem endinsat, per tal que aquestes coses terribles no es reprodueixin.
24: Però per a Alain Esquer, portaveu de les víctimes de l'internat catòlic de Betterram, els encobriments dins i fora de l'Església encara són massa vigents.
7: Per nosaltres, l'Església de França ha fracassat en la seva missió. Ha posat en marxa una sèrie de comissions, però constatem cada dia que no porten a terme prou accions concretes.
24: El procés de justícia transicional que es va iniciar el 2021 ha indemnitzat ja 1.800 persones, amb compensacions mitjanes de 36.000 euros. Però per les víctimes el que els cal són cartes de perdó dels bisbats o de les escoles implicades, i això de moment només s'ha aconseguit en un 17% dels casos.
4: I de França marxem ara cap a l'Argentina. L'anomenada Llei de Nets pot convertir Buenos Aires en la tercera ciutat al món amb més passaports espanyols, després de Madrid i Barcelona. La possibilitat d'adquirir la nacionalitat espanyola, si s'és descendent d'exiliats espanyols, ha provocat que a la capital argentina hi hagi gairebé 1 milió de sol·licituds. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: El Consolat d'Espanya a Buenos Aires és encara avui en dia, per a no pocs argentins, sinònim de caos, tot i que ja no és així. En el record i en l'imaginari col·lectiu ha quedat el que va significar, per exemple, la crisi del Corralito del 2001, quan milers d'argentins volien fugir cap a Espanya amb un passaport a la mà, escapant d'un malson. Algunes associacions, com el Centre de Descendents d'Espanyols Units, ajuden els sol·licitants de la nacionalitat espanyola orientant-los sobre la documentació que han de presentar.
9: Cuando uno va juntando los papeles, es como remontarse a lo que contaba mi madre, de mi abuela de Galicia, de mi abuelo de Barcelona. Entonces vos te los vas imaginando, ¿viste? Mi abuela en la casa de piedra, frente al mar.
10: Y yo no sé qué van a hacer el día de mañana mis hijos. Yo se los hago por las dudas. Yo no emigro. Però ells no sé. No li vull acortar la possibilitat si se quieren ir.
8: Perdre el dret a votar genera un cert disgust, tot i que en el cas argentí sempre la participació electoral en eleccions de l'estat espanyol ha estat molt baixa. Adriana Garris és portaveu de CDEU, el Centre de Descendents Espanyols Units de Buenos Aires.
11: Esta medida, que suena extraña, asusta, porque uno cree que este puede ser un paso. Mucha gente dice este es el primer paso, después que vendrá.
8: Quasi 1 milió de sol·licituds de nacionalitat espanyola s'han presentat a l'Argentina, 2,4 milions a nivell mundial.
4: I tornant a casa nostra, tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare al davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, el 93,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom patern, Laia.
12: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, de les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a Espanya, només 21.000 porten primer el cognom de la dona, un 6,5% del total. I, de fet, aquesta dada és encara més baixa perquè inclou les parelles lesbianes i també les mares monoparentals. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, ho atribueix sobretot als costums patriarcals i creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
13: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna, des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
12: De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que també sovint comporta discussions a la família paterna.
4: I avui a l'informatiu també ens fixem en una nova directiva a escala europea que entra en vigor avui i que canvia l'etiquetatge dels productes ecològics. Ara aquesta normativa s'ha d'adaptar a la legislació espanyola per poder-la aplicar. La finalitat és posar fi a la pràctica del blanqueig ecològic, el greenwashing, que consisteix a fer afirmacions falses sobre les virtuts ecològiques d'un producte. Maite Curto.
6: Les noves etiquetes han d'incloure termes concrets, clars i informació veraç que estigui documentada i certificada. En una entrevista a 3CAT Info, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, Elisenda Estanyol, explica el canvi que suposa aquesta normativa.
14: A partir d'ara doncs, podrem mirar tant a les pàgines web com dintre del mateix envàs del producte, allí on es digui doncs, que un producte és sostenible o és ecològic, doncs en allí mateix podrem veure no, a quina és l'evidència que sustenta aquesta afirmació i, per tant, dona molta més seguretat.
6: I des de Greenpeace Espanya, el seu portaveu, Miguel Ángel Soto, aplaudeix la mesura.
15: Se acabó la impunidad. Hemos vivido décadas donde las declaraciones ambientales estaban llenas de sobreactuación.
6: La nova normativa formarà part de la futura llei espanyola de consum sostenible.
4: I parlem ara de comerç. L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. La mesura s'aplicarà al centre històric i als seus voltants i fa referència a establiments dels quals ja hi ha una oferta excessiva, com ara botigues d'accessoris de telefonia o de manicura. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
16: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
17: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà doncs, donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
16: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
4: I en la mateixa línia, l'Ajuntament de Salt, el gironès, ha acordat limitar també l'horari nocturn de bugaderies, supermercats i altres negocis 24 hores per reduir les molèsties per soroll durant la nit i afavorir el descans dels veïns. 5 minuts i 2 quarts de 3, 5 minuts i mig. Ara aquest temps el dediquem a la cultura. La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb un increment de vendes, de facturació i també d'assistència. En dona les xifres Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat, que són els organitzadors del certamen.
18: La modificació de l'ordenança aprovada en l'últim ple...
19: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació.
4: El passeig Lluís Companys de Barcelona ha acollit per tercer any consecutiu la setmana, coincidint amb les festes de la Mercè. I comiat daurat del cineasta britànic Mike Lee, la seva última pel·lícula, perquè ja ha anunciat que no en rodarà cap més, es va endur ahir a la nit la Conxa d'Or del Festival de Cinema de Sant Sebastià i també va haver-hi premi per a una producció catalana. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
27: Mike Lee no s'ha pogut desplaçar fins aquí per motius de salut. La seva malaltia li afecta greument la mobilitat. Per això als 83 anys ha decidit plegar. Per tant, aquesta Conxa d'Or és un comiat somiat. Després que ja va guanyar el Festival de Canes amb Secrets i Mentides el 1996 i el de Venècia el 2004 amb El Secreto de Vera Drake, a banda de 8 nominacions als Oscars. El film Tender Loving Care és un drama ple de sentiments sobre la necessitat de cuidar-nos els uns als altres, que també s'ha endut la Conxa de Plata a la millor actriu i el premi al millor guió. De la resta de guanyadors, destaca Javier Cámara, millor interpretació de repartiment per la pel·lícula fantàstica Cinco Minutos Más, producció catalana.
28: Yo es que ya me atrevo con todo, yo me da igual. Estos dos o tres últimos años ha sido muy, muy satisfactorio porque he trabajado siempre con amigos y han sido todos proyectos preciosos. Y esta película, que sabéis que es sorprendente que estemos en este festival, ¿no? Es una película, es una comedia, es una película de género. Investigar en otros géneros, totalmente. Yo tengo un género muy fluido. Cinematogràficament hablando, digo.
27: Els Javis, per la seva part, han agraït el suport dels espectadors amb el premi del públic de la secció Perles i perquè estan omplint les sales per veure La Bola Negra.
4: I si sentim aquesta música és que ara parlem de castells. Els castellers d'Esparreguera han guanyat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola el concurs de castells celebrat avui a Torredembarra, al Tarragonès. La plaça del castell ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona. A Torredembarra, seguint aquesta jornada del concurs de castells, i tenim en Josep Almirall. Josep, bon dia.
0: Bon dia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells, han descarregat el 5 de 7, el 3 de 7 per sota i el 5 de 7 amb l'agulla i han sumat un total de 1.940 punts. El podi l'han completat en segona posició la colla castellera de Figueres amb 1.925 punts i el 5 de 7, la torre de 7 i el 7 de 7. I la tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, també amb el 2 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7. La quarta posició finalment ha estat pels castellers de Sarrià, que l'última ronda han fet un intent desmuntat de 4 de 8, el castell de més valor que hem vist intentar avui a Torredembarra i que, de descarregar-lo, els hauria donat la victòria en aquesta sessió. Compartint aquesta quarta plaça hi ha els castellers de Badalona i els de l'esquerra de l'Eixample, i a continuació s'han classificat els castellers de Berga, els de Caldes, els Esparcets a l'Estany, els castellers de Mollet, els Xiquets de Cambrils, i tanquen la classificació els castellers del Poble Sec. Una sessió del concurs amb colles a un bon nivell i només dues caigudes. L'actuació ha assolit un temps rècord de només 2 hores i 3 quarts.
1: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
5: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
20: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
21: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Aquesta nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
4: I després d'aquest minut i mig per la publicitat arribem al punt de 2:15. A aquesta hora, com sempre, arriben els nostres companys d'esports. Sergi Camps, molt bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda, Eva.
4: I ara sentirem els senyals horaris de 2:15.
23: Fem-ho bé. Com deia la científica polonesa Marie Curie, no es pot construir un món millor sense millorar les persones, i cadascú de nosaltres ha de treballar en la seva pròpia millora. Lamine Yamal és el millor del món, ho sap, ho diu i ho demostra. Pot molestar que expressi la seva autoconfiança, però va en el pack. Ara bé, quan escups cap amunt, hi ha molta gent que t'espera si les coses no van bé. Ara repassarem la participació dels jugadors del Barça en l'Anglaterra-Espanya d'ahir i posarem el focus especialment a l'estat físic d'Eric Garcia. L'endemà del retorn d'Aitana amb el Barça, de seguida repassarem el bo i millor de la seva entrevista ahir al Tot Gira. I també l'endemà de la victòria del Barça de bàsquet en la primera jornada de la Lliga CB, ara també en parlarem. Abans, però, Esport en directe, en bàsquet, acaba de finalitzar fa pocs minuts a l'ACB el partit del Joventut. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Doncs ha acabat...
29: Sí, però no ha acabat bé. Ha acabat malament, la penya ha perdut. 110 a 104. Estem veient molts punts en aquesta Lliga CB, molts punts encaixats. Ahir el Barça en va fer molts i això li va permetre guanyar, però avui la penya amb 104 no n'ha tingut prou perquè n'ha encaixat 110, 7 dies després de pallissar el Barça o de guanyar bé el Barça a la Supercopa.
23: En handbol, el Barça està jugant el seu segon partit del Mundial de Clubs al Caire contra els Amalek Egipci. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
30: Bona tarda. Tot just un minut de partit i el Barça ja domina per 1-0.
23: I en futbol sala, recta final del partit del Santa Coloma a la pista del Manzanares. Alfons.
30: Tot dat i beneït, menys de 2 minuts pel final i 5-0 està perdent l'equip de Santa Coloma.
23: Un marcador de la Lliga Masculina de Rugbi, un partit que acaba de finalitzar també.
30: La Samboyana ha guanyat per 30-22 contra el Salvador.
23: I a la Laver Cup de tenis, el fons havia de començar ara el partit entre Zverev i Tim, però ha estat endarrerit.
30: Està previst cap a 3:45, més o menys. Jugaran Zverev contra Tim i després seguiran en aquesta competició el Carlos Alcaraz contra Àlex de Minaur i Rafa Hodor contra Taylor Fritz.
23: Doncs aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Marçal Turo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
23: Anglaterra 2, Espanya 3, a Wembley, ahir a la Lliga de les Nacions. Espanya va començar guanyant amb un gol de Lamine. Anglaterra va remuntar, però el combinat de Luis de la Fuente li va tornar la remuntada. Harry Kane va tenir un penal per posar el 3-1 al marcador, però el va enviar al travesser. A Wembley hi va ser el Roger Bosà. Roger, què tal? Bona tarda.
7: Hola, Sergi.
23: Ara el Roger ja és a Sevilla pel proper partit de la selecció espanyola. I dividim, Roger, aquesta crònica d'aquest partit en dues parts, el partit i l'estat d'Eric García. Comencem per l'estat d'Eric, perquè, escolta, ahir havia de jugar, però finalment, per molèsties, no va sortir a l'11 titular.
7: Sí, de moment no sabem res, encara. Avui li han de fer proves. Eric va arribar tard ahir a Madrid des de Londres. Avui ha tingut temps per dormir i encara no saben res, pel que ens diuen ara des de la Federació Espanyola. El que sabem fins ara és que són petites molèsties al genoll esquerre que va sentir ahir a l'escalfament. Ell va començar l'escalfament, havia de ser titular al lateral dret i al final de l'escalfament va notar aquestes molèsties. Fins aleshores, fins ahir, estava bé, però sí que, com dèiem, abans de començar el partit, doncs va tenir aquestes males sensacions i va caure de l'11 per precaució. Com dèiem, durant el dia d'avui li han de fer proves. En principi, la idea era que es quedés concentrat aquests dies fins al final amb la selecció espanyola, tot i que De La Fuente ahir no tancava la porta a, depèn com, haver de cridar algú i que Eric torni a Barcelona.
8: Eric ha tenido un pequeño problema en el calentamiento, no parece nada serio. Esta noche se valorará, bueno, mañana, ya cuando lleguemos a Madrid valoraremos si es recuperable y obviamente todo lo que suponga cero riesgo para el futbolista. Entonces, ahora mismo no parece nada importante, pero no sabemos si en tan poco tiempo y tantos partidos, estos tres partidos tan seguidos, pues si tendrá posibilidades de estar en disposición en alguno de ellos. Vamos a ver.
23: Doncs el Barça i també la selecció espanyola pendents de l'estat físic d'Eric García. Pregunto, Roger, pel partit d'ahir en el vessant purament esportiu. Abans, però, Alfons Obrín a punt de finalitzar el partit de la Indústria Santa Coloma, del CatGas Santa Coloma, ara ja a la pista del Manzanares.
30: Sí, i no seran bones notícies, segur. 5 segons pel final, 5-0 al marcador, per tant, una derrota segura de l'equip colomenc. Treuen ara l'última pilota, 2 segons, i final del partit. Derrota per 5-0.
23: Doncs derrota contundent de l'equip de Santa Coloma. A veure, Roger, en el vessant esportiu, Espanya, que va fer un partit doncs interessant, Lamine va obrir el marcador, Anglaterra va remuntar, Harry Kane va fallar un penal, la selecció espanyola va tornar a remuntar el partit, i després a la zona mixta, els companys de Lamine Yamal doncs lluant el jugador del Barça. Per on vols començar?
7: Mira, pel partit molt entretingut ahir, aquest partit a Wembley, victòria de la selecció espanyola que va remuntar, com deies, finalment 2-3 el resultat, amb clar protagonisme blaugrana, amb Espanya i amb Anglaterra, perquè amb Espanya un dels gols el va fer Lamine Yamal i amb Anglaterra Anthony Gordon, tots dos titulars i ahir protagonistes. Lamine va ser el millor de la selecció espanyola, va fer el primer gol del partit després de pispar-li la pilota a Mark Gay i va treure Trafford amb la cama esquerra, va ajustar molt bé el seu xut que va tocar el pal i va entrar, després va deixar alguns detalls de qualitat, va estar ben defensa també i va liderar la seva selecció i al final de la primera part ho va capgirar Anglaterra, aprofitant uns minuts de desconnexió d'Espanya. Gordon va culminar un bon contraatac, es va plantar sol davant Unai Simón i va resoldre bé amb la dreta i abans del descans va fer el segon Harry Kane amb una rematada de cap que va desviar Marco Corella. A la segona part Espanya va fer un cop d'autoritat, van sortir dos revulsius que van canviar el partit, Àlex Baena i Oyarzábal. Àlex Baena va fer el 2-2 i Oyarzábal el 2-3 definitiu. Del Barça van jugar el partit sencer Cubarsí, Rodri i Lamine Yamal. Dani Olmo va jugar 80 minuts, pràcticament tot el partit. Va fer un bon partit, el jugador de Terrassa. Pedri, els últims 20, ahir ja veus que va tornar a ser suplent. Continua, sí, per tant, amb aquest rol de suplent en els partits importants. No va jugar Fermín i tampoc Eric, com dèiem, doncs, havia de ser titular i al final doncs, no va jugar. En el seu joc va jugar Marc Pubill, un altre català, el jugador de l'Atlètic de Madrid, que explicava després del partit com és jugar a la mateixa banda que Lamine.
6: Bueno, la veritat és que és molt fàcil jugar amb el millor jugador del món al davant, és passar-li la pilota i que s'espavili una mica, així que res, molt fàcil.
7: I un altre matalasser que es va entendre molt bé amb el davanter del Barça, Àlex Baena, que se sent així, compartint jugades, compartint accions, amb qui creu que ha de ser el guanyador de la pilota d'or.
9: Bueno, sé que al final también pasamos muchos años juntos jugando y la verdad que jugar con jugadores como Mikel, sobre todo con Lamine, es muy fácil. Al final cada balón que le das te lo hace bueno y bueno, intentar ayudarnos siempre desde el cariño, desde el respeto y a partir de ahí seguirá ganando partidos.
7: Amb Anglaterra, Gordon va jugar 70 minuts, va fer el gol i va ser un dels més destacats ahir de la selecció anglesa, i el vam sentir també al final del partit sobre el fet de jugar contra tants companys d'equip.
10: És impressionant, hem intentat defensar, estar sobre els jugadors espanyols, sobretot Lamine, tota l'estona, i vaig avisar els meus companys que ens havíem de posar les piles durant tot el partit. Però fer-ho davant d'aquests grans jugadors durant tanta estona és que és molt complicat. Tenen tanta qualitat, i ho sé perquè jugo amb ells al Barça. Doncs que escolta, estic content del que hem fet el que hem pogut.
7: Desconvocat Roberto, per cert, ahir abans del partit, el jugador de l'Espanyol, que era una de les novetats en aquesta convocatòria, va quedar descartat abans del partit. La selecció espanyola s'entrena avui aquesta tarda a les Roces i demà cap a Sevilla per jugar dimarts contra Croàcia, el segon dels quatre partits que ha de jugar en aquesta aturada.
11: I seguirà aquest partit per Catalunya Ràdio el Roger Arbosà. Sembla que el Barça doncs, ha iniciat fa dies ja la campanya en favor de la Vinya Mal per la pilota.

0: Den bryter klart, här kommer Modric, tassande Modric, Luka Modric! Han gör det!
1: Doncs Luka Modric, que no només continua jugant amb la selecció de Croàcia, sinó que també marca, va fer el primer gol dels croats i es converteix així en el golejador més veterà de la selecció croata de tots els temps. Té 41 anys, Luka Modric. El grup B, destaquem l'empat a 0 entre Eslovènia i Escòcia, i és que el jugador de l'Espanyol Đerkušić va ser titular amb els eslovens. Va jugar 64 minuts, però va ser substituït amb algunes molèsties físiques. Ara mateix, però, no hi ha cap comunicat mèdic sobre el seu estat. En diversos partits d'ahir també van participar jugadors, en aquest cas del Girona, Yasser Asprilla, que va jugar 19 minuts en l'empat de Colòmbia contra Mèxic, Las Coruma, 45 minuts en la derrota de Guinea contra Sud-àfrica, i Pichur, que va fer el partit sencer amb la selecció ucraïnesa sub-21 contra Turquia. Krapitsov no va jugar ni un minut.
2: Això va passar ahir. D'avui, què destaquem, Xavi?
1: D'entrada, 4 partits en la màxima categoria d'aquesta Lliga de les Nacions. A les 6, els Països Baixos de Xavi Hernández juguen contra Sèrbia. També hi ha un Dinamarca-Gales. I a 9:15, l'Alemanya de Adeyemi s'enfronta a Grècia i el Portugal de Joao Cancelo juga contra Noruega, on podrem veure, aparentment, un duel de golejadors, això vol dir Haaland contra Cristiano Ronaldo. En categories més baixes, avui, per exemple, tenim un Gibraltar-Andorra a les 6. A segona divisió, empat a 1 ahir del Sabadell al camp del filial del Celta. Com a notícia bona, l'equip continua sumant i és a la zona alta, provisionalment és 6è en zona de play-off. Com a notícia menys bona, encara no ha guanyat fora de casa. El tècnic Ferran Costa vol que l'equip continua tocant de peus a terra.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important.
1: Que no es flipin els jugadors del Sabadell. De la jornada d'avui diumenge, segona, destaquem dos partits amb equips que a priori han de lluitar per la part alta. A 4:15, un Mallorca-Almeria i a 7:15, un Eibar-Les Palmes. Però sobretot, i també molt emotiu, destaquem el duel asturià que jugarà a 9:00 aquest Oviedo Sporting de Gijón, sens dubte, amb el camp absolutament ple. A primera federació, aquesta tarda a partir de 4:00, l'Europa rebrà el Majadahonda, Can Dragó, i serem amb el Joan Fitó. Ahir, victòria del Sant Andreu contra el Nàstic per 1-2 en el duel català jugat al nou Estadi de Tarragona. I encara una última, Sergi, perquè avui es disputen les anades de la fase prèvia de la Copa amb la participació d'un equip català. És el Prat, que juga al camp del Sant Rafel a Eivissenc. A 4:00 aquest partit d'anada, la tornada serà la setmana vinent. Qui passi aquesta eliminatòria, atenció, entraria ja en el quadre definitiu de la Copa.
2: Doncs, Xavi, no et flipis, com diria Ferran Costa.
1: No,
2: no. No marxis encara, perquè encara no pots dinar, no et flipis, perquè no, després parlarem amb tu de ciclisme. Va. 3:45 de la tarda, la Lliga de la Primera Divisió Masculina, que s'ha aturat per la jornada de seleccions, sí que tenim en marxa la Lliga de la Lliga F. I en clau catalana, doncs, la Lliga F avui té un protagonista, que és l'Espanyol, que juga a 6, jornada 5. L'Espanyol és 12è, 2 punts per sobre del descens. Ve de guanyar el Madrid Club de Futbol per 5-1. El Depor és 13è, amb els mateixos punts. Ve de guanyar el Granada per 0-3. A la Corunya hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Fent la ruta gallega al Ripo, ahir era a Vigo, avui a la Corunya. Demà m'has dit, Ripo, que te'n vas a Santiago, per acabar una miqueta la ruta.
4: Sí, sí. I dimarts a Lugo.
2: I així ho fas tot.
4: Sí, ja ho tindrem tot.
2: Escolta, aquest Espanyol Deportivo, aquest Deportivo Espanyol de la 5a jornada, per on passa l'última hora de l'equip de Sara Monforte?
4: Doncs mira, ara mateix l'equip evidentment és a Corunya, descansant, i on buscarà aquesta tarda a partir de 6 la primera victòria lluny de la Dani Jarque. Recordem que el cap de setmana passat l'Espanyol ha aconseguit la primera victòria de la temporada com a local, va ser per 5-1 derrotant el Madrid Club de Futbol, i amb una baixa d'última hora, la de la portera Romy Salvador, la portera habitual titular, que té molèsties a l'isquio, per tant, avui no és a Corunya.
2: Molt bé, doncs amb aquesta baixa sensible, la portera titular de l'Espanyol, que avui no podrà jugar a la Corunya, t'atreveixes, Rip, amb un possible 11 de l'equip de Sara Monforte?
4: Mira, Sara Monforte podria sortir avui amb Meritxell Muñoz a la porteria, Ari Domènech, Raquel García, Júlia Guerra i Lucía Vallejo a la defensa, Ona, Mar Torres i Bicho al mig del camp, a dalt Paula González, Anita Marcos i Natàlia Scott. I si vols, Sergi, sentim declaracions de Sara Monforte, on parla del rival, del Depor, diu que és un equip potent.
5: És un equip que sempre anem en paral·lel, no? Tenim mateixos punts, també va guanyar el partit l'altre dia a Granada i em sembla un equip...

0: són molt durs, sobretot a dalt, té molta dinamita, té molt de gol, amb 3-4 jugadores molt potents.
1: I també parla del seu equip.
0: L'equip està sent molt agressiu defensivament, està sent atrevit i bueno, crec que és una de les coses que teníem que millorar, no? Aquest atreviment, aquesta capacitat de resiliència també i de poder gaudir dels partits, que no només patir-los, no? Sinó que els jugadors estan gaudint de defendre també, que és una cosa que crec que ens està donant molt.
2: Ara sentíem la Salamon Forte Ripoll jugant al Depor. Què en podem dir de l'equip gallec?
1: Doncs mira, el Depor té 4 punts, els mateixos que l'Espanyol, i a Riazor encara no ha guanyat ni tan sols ha marcat. Ha perdut els dos partits que ha jugat a casa com a local. En principi, bon presagi per l'Espanyol, però ja saps que aquestes estadístiques algun dia es trenquen. Esperem que no sigui avui. I una curiositat, que juga al Depor Daniela Caracas, exjugadora blanquinegra.
2: Home, i tant.
1: Que avui es retrobarà amb el seu exequip.
2: La futbolista que va tenir aquell incident amb Mapi León. Àrbitre del partit, Ripo?
1: Lorena Trujillano.
2: Molt bé, doncs aquest partit amb el Ripoll a les 6, Deportivo Espanyol, partit de la Lliga F. Gràcies, Ripo.
1: Adeu.
2: Avui també a la Lliga F ja disputats 2 partits, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 2, València 1, Tenerife 2, a les 4 es juga a la Sevilla, Eibar. I encara la Lliga F, victòria del Barça ahir per 0-2 al camp del Logroño amb gols de Patri Guijarro i de Maïssa Baja.
3: Pilota el primer pal, pentina el Barça i gol. Doncs és gol de Maïssa Baja, la futbolista de 15 anys, 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar el gol inicial aquí a Logroño i deixeu-m'ho dir, hi ha gol a les Gaunes perquè marca el Barça, marca.
2: Així explicava el gol al Marc Andrés al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La davantera va fer història ahir a les Gaunes. Roger Nau, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, sí, Maïssa Baja. S'ha convertit en la jugadora més jove, ho deia en Marc, a fer un gol amb el Barça, només 15 anys, 8 mesos i 10 dies. El tècnic Pere Romeu lloa les seves qualitats, però recorda que és molt jove i, evidentment, té marge de millora.
5: És una jugadora amb molt bones qualitats, és una jugadora que crec que nosaltres tots hem de tenir molta paciència, és una jugadora que té un gran físic, però té 15 anys. Aleshores, molt poc a poc, molta pausa.
2: En aquest cas, lluances però moderades, perquè tampoc es flipi, agafant el testimoni del Ferran Costa. I Roger, ahir amb el Barça, la notícia més enllà del partit, del resultat del gol històric de Maïssa Baja, va ser la reaparició d'Aitana Bonmatí.
4: Després de deixar enrere les molèsties derivades de la greu lesió de peroné de la temporada passada, va parlar Aitana al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Si estic aquí és perquè puc estar amb l'equip i puc aportar el que es necessiti. Quan parlem de córrer, hem parlat del passat, però del present ja no vull escoltar més de córrer o no córrer. Estic aquí per sumar, per agafar minuts, confiança i per tornar a ajudar l'equip.
4: La migcampista diu que es torna a sentir futbolista després de mesos difícils.
6: I ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar, vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor.
4: I en aquest sentit, Bonmatí explica com ha estat viure amb aquest dolor.
6: Bé, la lesió pel que fa als temes d'imatge, ressonància, sí, però els esportistes d'elit moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal que abans no ho era i, per tant, bueno, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, doncs és algú amb el que puc jugar, el que puc tolerar. I bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat és que està tot perfecte.
4: L'entrevista sencera, Aitana Bonmatí, la teniu disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El Barça i el Logroño va sumar la 5ª victòria en 5 partits. Continua 2 punts per sobre del Real Madrid, que ahir va suar de valent per guanyar la Real Societat 3-5.
2: Gràcies, Roger. 12 minuts i les 3 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de bàsquet, de ciclisme i de waterpolo.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
9: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
10: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
8: La història del restaurant que ho va canviar tot.
9: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Vale o no? Al lío.
8: Gènesi. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: Avui hem quedat a les 4.
12: Sí. Cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
14: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
6: Uau!
2: Home, tant de bo! Tenim que anar, perquè em mires amb aquesta mirada de...
14: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
15: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
16: Acabarem com el perfum aquí tots.
12: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
11: Catalunya migdia esports. Amb Sergi Camps.
2: 9 minuts i les 3 de la tarda. Alfons Obrin, a veure com tenim aquest partit del Barça d'handbol.
17: Doncs va obrint forat l'equip blaurana, ara ja domina per 6-6 quan portem 17 minuts de la primera part. Li ha costat una mica al principi, molt d'usos als egipcis, han sumat exclusions contínuament, fins i tot Ahmed ha rebut una vermella per una plantofada de la cara al pobre Timothy Nguessan, que s'ha quedat tirat a terra una bona estona, però ara mateix el Barça sembla que ja posa la directa cap a la victòria. 12-6, quan queden uns 13 minuts per la mitja part.
2: La tònica del públic, al fons, és la de sempre, eh? Que no hi va, al pavelló, eh?
17: Home, se'l veu buidet, no? Encara estem en la fase de grup, suposo que s'anirà omplint quan arribin partits més importants.
2: Competició que es disputa a Egipte. I en bàsquet, aquest cap de setmana ha començat la Lliga CB i els equips catalans van passant per l'escenari. Aquest degoteig constant de debuts va començar ahir amb el Barça i el Manresa i avui Macià doncs, ha seguit amb el debut del Joventut.
18: Exactament, el campió de la Supercopa diumenge passat ho hem explicat a l'inici d'aquest programa, ha perdut amb el Breogán, un partit que, bé, la penya ha tingut Ricky Rubio i Nicola Provítola, però s'han curiosament trobat a faltar jugadors que són més secundaris, però que és un punt de vista defensiu aporta ni molt. Emir Suleimanovic i Ani Krak avui no han jugat. Resultat final, la penya ha encaixat 110 punts. 110 a 104 i a l'últim quart, que és quan la penya havia de remuntar, n'ha encaixat 35. Caram. Per tant, sí, aquí la penya ha tingut una fuita claríssima. Fa 7 dies contra el Barça va lluir la seva millor versió. Avui, doncs, ha sortit la cara bé. Atenció a la crítica de Dani Miret, entrenador català a 3CAT.
19: No podem esperar ser competitius jugant uns quants minuts amb un to defensiu col·lectiu i esperar fer un resultat positiu rebent 110 punts. Vull dir, no hi ha una manera possible de guanyar si no tenim 5 jugadors involucrats a cada defensa.
18: Per tant, no tots els jugadors han estat involucrats a cada defensa i això que s'ha vist al primer quart s'ha anat allargant fins al final. La penya no n'ha tingut prou amb els 18 punts i 10 assistències de Ricky Rubio, que ho ha fet molt bé, o els 22 de Nicola Provítola, que ja serà una constant. La Provítola farà molts punts, a més ha agafat rebots 6 i assistències 4, però amb això la Lliga CB actual no n'hi ha prou. Aquesta tarda veurem si n'hi ha prou pel Girona, que rep l'Ucamp de Múrcia a les 5 de la tarda a Fontejau. Hi haurà el Xevi Soler pel Tot Gira, l'Ucamp de Múrcia és un dels equips més físics d'aquesta Lliga CB els últims anys, i a les 6 el Lleida jugarà a la pista de l'actual campió de Lliga amb molts canvis, però actual campió de Lliga, el València, que va guanyar l'altre dia partit d'Eurolliga. Sobre ahir que em comentaves, el Barça va guanyar un partit que no va ser del tot plàcid perquè el Corunya, entrenat per un català, Carles Marco, va entrar amb opcions a l'últim quart, però el Barça va imposar el seu ritme, va imposar el seu talent i amb això en va tenir prou per doblegar a un equip que acaba de pujar a la Lliga CB. 119 punts va fer el Barça, però 100 Neptun en va fer un equip que acaba de pujar, com dèiem, a la màxima categoria, i per tant aquí sí que baixaves al vestidor, parlaves amb els jugadors i feien crítica. Oleg Balcerovski feia crítica, tot i que va ser el millor de l'equip, perquè entre altres coses el Barça només té un pivot. 21 punts va fer ahir.
16: Han metido 100 puntos, es demasiado con nuestra intensidad de defender, de ser duros, es demasiado.
18: Balcerovski aquests 21 punts els va fer amb un 9 de 9 en tir de 2, alimentat bé d'assistències per jugadors com Juan Núñez, que hi va jugar i ho va fer bé assistint en moments determinats amb força qualitat, però evidenciant que no és un jugador d'anotar punts. Qui sí que va anotar punts va ser un dels nous fitxatges, Tyrese Martin, que confirma la seva millora almenys contra equips dèbils. Ahir va fer 16 punts, va ser el seu millor partit juntament amb el de la Lliga Catalana contra el Manresa. Cal que doncs aquest jugador avanci i tots els altres vagin creixent, perquè doncs caldrà rotació. Ahir, per exemple, és veritat que Alexander Sekulic va poder rotar, dosificar a Brizuela, Parra i Panther, perquè aquesta setmana venen dos partits a Eurolliga. Dimarts a Dubai, Dubai-Barça, el Barça contra el seu exentrenador. El Barça ha marxat, per cert, avui, marxa a aquesta hora ja cap a Dubai, perquè és un viatge de pràcticament 6 hores i marxen avui, no demà, avui. I divendres ja de tornada es quedaran a Turquia perquè jugaran amb el Besiktas, o sigui que estem parlant de dos desplaçaments molt, molt lluny. El Manresa, per la seva banda, també va jugar ahir, va perdre a Bilbao, també encaixant molts punts, 107 en va encaixar el Manresa i això li va restar opcions, 107 a 92, també les baixes del Manresa, Pere Oriola i Timi Allen, dos jugadors titulars, doncs van ser massa per intentar derrotar a un equip, el Bilbao, que recordem-ho, està entrenat per un tècnic targarí, Jaume Ponsarnau.
2: Gràcies, Macià.
18: Vagi bé.
2: Quatre minuts i les 3 de la tarda. Xavi Soler, a veure, avui tenim Mundial de Ciclisme masculí, ahir el femení, avui el masculí.
15: Sí, que ja vam veure ahir que el circuit és molt dur. Avui seran 273 quilòmetres, s'hauran de donar 15 voltes en aquest circuit. Primer es farà una primera part de 100 quilòmetres plans, després hi hauran aquestes voltes al circuit. Amb aquest port, amb aquesta petita cota de 1,7 quilòmetres, que fa que la prova sigui molt i molt dura. I a més, sense un favorit clar, ja sabeu que no hi està Dei Pogacar, que està lesionat, va caure a la Vuelta i encara no ha tornat a competició. Això fa que el pronòstic sigui absolutament obert. Hi ha tres noms per sobre de la resta, que pràcticament tothom els dona com a favorits: el belga Remco Evenepoel, el mexicà Isaac del Toro i el francès Paul Sexas, però també caldrà veure si els dos grans classicòmens del pilot actual, com són Wout van Aert i Mathieu van der Poel, no se'ls hi fa massa dur aquest port de 2 quilòmetres i poden optar també a la victòria final. Són els 5 grans favorits pel que fa a la participació catalana. Hi haurà un corredor, serà el català Marcel Camprubier. Recordeu, ell és campió d'Espanya, va guanyar el Mundial en ruta aquest estiu passat. A priori, la seva feina serà la de treballar pels seus líders de la selecció espanyola, que han de ser Enric Mas, el guanyador de la Vuelta, i Juan Ayuso, però que ell ja veu el sol fet de participar en aquest Mundial del Canadà com un somni.
20: Òbviament, crec que el meu rol serà molt més de suport, però sempre crec que hi ha oportunitats en carreres tan llargues per demostrar la forma d'un, i és una carrera que em fa moltíssima il·lusió. Evidentment, crec que és la carrera més il·lusiona des que segueixo el ciclisme, la que més m'ha enganxat i la que més m'ha motivat, i poder estar ja sent com està complint un somni.
15: A partir de les 3 i 8 minuts començarà aquesta prova. S'espera que s'acabi cap a un quart de 9. Segur que al principi tindrem escapades de ciclistes de països ben estranys, com per exemple el corredor de Guinea-Bissau, Gil Landim Gómez, que el vam veure a la contrarrellotge del Mundial, vestit amb ulleres de sol del carrer. Una cosa que va fer bastanta gràcia i va ser bastant viral. Recordem que ahir la neerlandesa Demi Vollering es va imposar la prova femenina. La catalana Paula Blasi va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda múltiple, es va veure afectada en aquesta caiguda. L'altra catalana que hi participava, Mireia Benito, va acabar 31ena.
2: Gràcies, Xavi.
15: Adeu.
2: I vinga, per acabar, una de waterpolo, amb waterpolo. Entre divendres i avui s'han disputat dues jornades, tant a la Lliga masculina com a la femenina. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Amb un debut important, el de Maika García amb el seu nou club, el Sant Andreu.
21: Sí, comencem per la Lliga masculina, on el Club Natació Barcelona se situa com a líder després de guanyar ahir el Tenerife 14-8, i aquest migdia el Cavall de Ciutat de Ceuta 22-14. Sumen 9 punts en 3 jornades, igual que l'Atlètic Barceloneta, que ahir es va imposar el Rubí 23-9, i els podria igualar el Terrassa Barça, que juga a les 5 contra el Catalunya, i també el Sabadell, que jugarà dimarts contra el Sant Andreu. Els dos equips vallesans tenen 6 punts amb un partit menys. Ara tenim en joc el Rubí, que no està perdent el Rubí per 4-8 a 5 minuts pel descans. A la Lliga Femenina, entre divendres i ahir es va disputar la primera jornada i avui la segona, el Sant Andreu, que ahir va perdre el primer partit a la piscina del Sant Feliu 16-10, avui ha guanyat a casa contra el Tenerife 15-11. El partit d'ahir va suposar el debut de Maika García, que vol deixar enrere la polèmica per la rescisió del seu contracte amb el Sabadell.
0: Jo no hi penso, això ja és un punt i a part, i ja estic centrada en el futur, en els objectius rectes per mi i per la meva família també. Com l'equip també m'està portant moltíssim, molta sang nova, no pensar tampoc en tot el que hi ha darrere, no? I gaudir de l'esport, del waterpolo, i intentar tornar a la meva millor versió.
21: El Catalunya és el líder provisional, empatat a 6 punts amb el Mataró, amb el Sabadell i el Terrassa.
2: Gràcies, Vilcadilla. Un últim pas pel Barça d'handbol. Alfons, com el deixem?
17: Doncs guanyant de 6 com abans, 4 minuts i mig pel descans, 16-10 a favor del Barça.
2: La gent es posa a fer un cafè i a les 4 tot gira, avui amb l'Oriol Rodríguez. Fins ara!

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Cou, cou, cou, cou, cou.

L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.

L'hora del jazz. A l'Edu el control i Ramon Robuster amb els guions i el que us parla. Avui tenim un programa una mica especial, especial per molts motius. El primer és que tindrem, escoltarem i tindrem aquí el gran Tomàs Estanco amb l'última gravació que ECM ha tret d'aquest gran músic, que és una gravació que l'ha tret ECM després de 20 anys del moment que es va gravar. Aquesta gravació s'anomena September Night. És una gravació que ha tret ECM el 21 de juny d'aquest any 24 i que va estar gravat en directe el 9 de setembre del 2004 a Mofatale, a Múnich. Aquesta gravació la va dirigir directament el productor i director de ECM, Manfred Heiser, i no he trobat a internet cap explicació de per què aquesta gravació ha estat 20 anys doncs guardadeta, ben guardadeta, i ara l'ha tret. Es tracta del quartet que més anys ha estat amb Tomàs Estanco i és el que millor, jo crec, representa la seva música durant totes les actuacions i la vida. Com tots sabeu, el 29 de juliol del 2018, amb 76 anys, va morir Tomàs Estanco. A l'hora del jazz de Calafell Ràdio, en aquells moments, hi vam dedicar dos programes, el del 5 del 8 del 2018 i el 12 del 8, immediatament després de la seva mort. Vam fer un petit repàs de dos o tres discos del Tomàs Estanco i sempre, a l'hora del jazz, sempre havia seguit a Tomàs Estanco i tot el que aconseguíem tindre de gravacions les hem anat posant. I aquesta és l'última, jo espero que no sigui l'última, però si ara en aquests moments és l'última, i com us dic, és una cosa molt especial perquè ECM, bueno, tant ho fa això, eh? Ja ho he comentat amb altres programes que tant en tant treu alguna gravació de fa molt de temps. Aquí hi ha el Marcin Wasilewski amb el piano, l'Slobomir Kurkiewicz amb el contrabaix, el Michel Miskiewicz a la bateria, que és el trio de Marcin Wasilewski que als seus començaments van poder escoltar en un concert a Barcelona molt interessant i que després es va juntar amb el Tomàs Estanco i que, sent tots ells polonesos, doncs van fer una ruta per concerts i per tot el món bestial durant molts anys. No vull parlar massa perquè el temps el tenim molt controlat avui, molt, molt justet per tot el que volem posar de música, que és l'important de l'hora del jazz. I com que us he dit que aquest àlbum hi ha 7 composicions que sí són del Tomàs Estanco i una és del conjunt, del quartet, participen tots, vol dir que és pràcticament quasi com una espècie d'improvisació, però no ho és ben bé, però bueno, és això, no? És una peça que està composada per ells. Doncs anem per la primera, que és l'Estat d'ànim d'Hermeto, fantàstica peça del Tomàs Estanco, entra amb uns tocs de baix fantàstics i va entrant, va donant peu a tot el discurs que després ens té acostumats el Tomàs Estanco, aquest discurs complicat, eh? Complicat amb la trompeta, que jo, bàsicament, no sé si hi ha masses autors, masses músics d'aquest instrument que toquin d'aquesta manera la trompeta. Anem per l'Estat d'ànim d'Hermeto.

Seguim amb aquest àlbum fantàstic, un àlbum que recull la primera gravació d'aquest quartet en directe. Tots els altres discos de l'ECM que es van gravar van ser gravats en estudi. El fet de que Manfred Heisner ja fes aquesta gravació ell mateix en aquells moments volia dir que tenia molt clar que l'any de la gravació, que és el 2004, aquest quartet estava amb una dinàmica i amb un saber fer extraordinari. Diuen les cròniques que va ser l'any en el que més gires va fer aquest quartet per als Estats Units i per Europa i per diferents països, i que aquí va ser una culminació total. Doncs jo realment el recomano d'una manera total, aquest àlbum. És la manera de tindre un coneixement fantàstic de Tomás Estanco i de tindre un coneixement fantàstic d'aquest trio de polonesos que l'acompanyaven i que el van acompanyar durant molt de temps. Anem per una balada fantàstica on hi ha un excel·lent solo del piano, del Marcin Basilewski, i un líric també fantàstic i líric solo del Tomás Estanco. Aquesta balada s'anomena La cançó per Sara.

Seguim amb aquestes gravacions en directe del concert que van fer el 9 de setembre del 2004 a Mukfalthale, a Múnich, el quartet de Tomás Stanko amb el trio del Marcin Basileski. Anem per la peça 3, és Euforilla. Aquí tenim una mica de tot. Tenim moments ràpids, moments lents, moments suaus, moments durs, una mica per tons, una mica de cada manera, i arriba tot amb aquesta fluïdesa i transparència que aquesta secció rítmica aporta sempre amb la música d'Stanko. No és fàcil seguir l'Stanko, no és cap cosa... eren molt joves en aquell moment, tenien un promís de 29 anys aquest trio, i tot i que portaven molts anys ja amb ell, però Déu-n'hi-do, Euforilla ho demostra.

Anem per la quarta d'aquestes set que formen aquest CD, que no us ho he dit, però el podeu... Me sembla que amb l'EP de moment no està... No hi ha edició d'això. Sembla que només està amb CD. No, us estic mentint. Sí, també hi ha gravació amb LP. Jo el que passa que la tinc en CD i no m'he fixat. Hi ha gravació amb LP, com l'últim, que quasi tot l'últim que està traient ECM, està fent les dues versions i també la versió digital, si se'l voleu baixar, doncs està també disponible. Ara seguirem amb una peça que es diu la peça elegant. És una peça tranquil·la, lírica, una melodia, no sé com diu, majestuosa, una melodia fantàstica. Hi ha un solo de Vasileschi perfecte per seguir amb el discurs d'Stanko, i cap al final ja veureu el baix i la trompeta que fan un diàleg final per acabar la peça. Una peça preciosa. Peça, bueno, ja li dic peça preciosa, però es diu peça elegant.

Anem per la peça que és de... La composició és del quartet, de tots quatre. Jo crec que Stanko tenia molt clar aquest poder comunicatiu que tenia el trio de Marcin Wasilewski, el trio sencer, tots tres músics, sense destacar en cap. I, bueno, això doncs, donava peu de tant en tant que hi hagués alguna de les peces de composició o del Marcin Wasilewski o del quartet, com és aquest cas, que la toquessin amb els seus concerts. Aquesta s'anomena Caetano i és una peça amb una dinàmica fantàstica i dona altra vegada aquest relleu a aquesta coherència total que hi havia amb aquest grup. Caetano.

Avancem, després de la composició del quartet, anem altra vegada amb una de les composicions de Tomás Estanco, com totes les demés d'aquest àlbum. S'anomena Celina, és un... aquí hi ha també aquest lirisme que ens té acostumats Tomás Estanco, un lirisme misteriós, a vegades dur, a vegades no tant, sempre misteriós, això està clar. És un... A vegades hi ha alguna de les composicions que estan incloses amb àlbums anteriors de ECM que són inclús com una mica fosques, no? És un so fosc, és un so molt especial, molt especial. Per això al començament d'aquest programa deia que personatges músics importants com Tomás Estanco que facin sonar la trompeta d'aquesta manera, jo en conec pocs. Poder alguna cosa del segon quartet que tenia Mal Davis, però en fi, no fem comparacions perquè són dos grans músics i no cal ajuntar-los ni molt menys. Anem amb aquest lirisme misteriós que us deia, amb un solo de piano també perfecte, amb una peça alegre i una peça quasi que la podríeu ballar. S'anomena Celina.

I anem per l'última composició d'Estanco, s'anomena Teatral. És una peça amb unes frases d'ell, com sempre, elegants, magnífiques, i la cohesió, que sempre hem estat parlant d'aquest quartet, és realment al·lucinant. Estanco va morir el 2018, després de que 4 o 5 mesos abans li detectessin un càncer de pulmó, amb 76 anys, un personatge, un dels músics més importants de Polònia. Tenim el trio encara, el trio el tenim, el podem gaudir, hi ha gravacions últimament de Marcin Wasilewski amb l'ECM, però Estanco, a través d'aquestes gravacions d'ECM, podem gaudir alguna més. Però aquesta jo considero que és totalment imprescindible si us agrada Tomàs Estanco i us agrada aquesta manera de tocar aquest instrument. Penseu que és un personatge que als seus 16 anys ja va anar amb una gira per la seva Polònia, amb una gira amb David Brucker, i 3 anys després que el Partit Comunista digués que el jazz ja es podia tocar a Polònia. Vull dir que tots aquests grans músics, que alguns els van deixant ja últimament, han passat el seu, no? Tots han passat. Ell venia d'una família de músics, però va estudiar, va fer tota la carrera, va tocar violí primer, després al cap de 10 anys va tindre el títol ja de la trompeta, i en fi, podeu trobar la informació d'Estanco sense cap dificultat, on vulgueu. Hi ha una web fantàstica d'ell que continua el seu llegat, i podeu gaudir d'aquest home amb aquestes gravacions, que en total, més o menys, aproximadament, perquè això no és mai exacte, n'hi ha unes 41, 10 d'elles són de l'ECM, jo recomano vivament totes les d'ECM, i també les peces que va gravar amb músics polonesos i amb músics molt importants del seu país. És una meravella d'àlbum, és un àlbum imprescindible, i deixem-ho amb aquesta última composició teatral que podem gaudir.

Deixem el Tomàs Estanco, ja us he dit que teníeu a disposició més de 40 àlbums d'ell, 10 de l'ECM, i no només recomanar, com s'ha fet abans, els de l'ECM, sinó que hi ha moltes coses molt interessants de Tomàs Estanco, sobretot les del que està junt amb el famós polonès i gran músic, el Krzysztof Komeda. El Krzysztof Komeda va ser un dels seus mestres i va ser un dels que ell també va acompanyar. I deixem aquesta història de Tomàs Estanco, que ja us he dit, busqueu-la i compreu-la, perquè és una peça, bueno, l'última peça que tenim d'una gravació de fa 20 anys d'ell. I amb aquesta teoria de l'ECM, de que fa coses així una mica rares, aquest any també, el 24 de febrer, l'any passat, el 24 de febrer del 2023, va treure un àlbum dintre de la sèrie normal d'ECM, que és un àlbum molt singular, molt especial, molt diferent. A mi em va cridar una mica l'atenció quan ho vaig veure, que estava dintre la sèrie normal d'ECM. La sèrie que podem dir que és la sèrie de jazz. Tot i que ECM ja sabem que la música aquesta és música total, no? No és només jazz. Aquest àlbum és un àlbum que és de Joan Luigi Travesi, i el senyor Stefano Montanari, i l'àlbum s'anomena Extravaganze Consonanti. Estem parlant de 13 músics, junt amb aquests dos, el primer tocant el clarinet piccolo, l'alt clarinet i l'alt saxofon. I el segon, l'Stefano Montanari, com a director d'aquesta orquestra i com a gran concertista de violí. Junt amb ells hi ha 11 músics més, que els podria enumerar d'una manera ràpida: Stefano Rossi amb la viola, Alberto Guerra amb el fagot, Luca Bandini amb el contrabaix, Valeria Montanari al clavecí, Emilio Rodolfi a l'oboe, primer oboe, el Pisca Comploi al segon oboe, Claudio Andreani a la viola, Francesco Gagliori al violoncel i Vano Senengi, perdoneu, amb un instrument que es diu el clute, el Ricardo Balvinuti a la percussió i el Fulgio Maras a la percussió i percussió electrònica. Això està bàsicament només en dues pistes de les 16 que, o no, de les 15 que formen aquesta gravació, que és totalment diferent i que jo crec que mai havien portat una cosa similar a l'hora del jazz de Calafell Ràdio. Música del Renaixement i música del Barroc, tocada per aquests músics, un músic de jazz amb els seus instruments de canya, que ha tocat amb músics de tota mena, incloent-hi el free jazz, i un director d'orquestra i un violinista amb 11 músics més a darrere, com us he dit, fent unes peces fantàstiques dels segles, bueno, del 1600 i algunes peces de composició d'ells, barrejat tot. Parem aquí la meva intervenció, anem a escoltar la primera peça, és molt curteta, 1 minut 29, és el Ball de les Bruixes, i veureu de què va tota aquesta història.

Bueno, ja ho veieu, una peça d'Henri Purcell, us poso en situació, us poso en context del temps. El senyor, el gran compositor Henri Purcell va néixer el 1659 i va morir el 1695. Hi ha diverses, com us he dit, diverses composicions d'Henri Purcell, hi ha diverses composicions d'altres músics, ho anirem comentant. De totes les peces que hi ha, que són 15, no les podrem posar senceres, en aquest cas és molta música, molt de temps. El que sí us puc dir és que és un disc fantàstic, és un disc amb una gravació increïble, que per cert no us he comentat, però tornem a estar amb aquestes històries una mica especials que ens porta de tant en tant a l'ECM. Aquest àlbum va estar enregistrat el gener del 2014 amb la sala musicale Giordano de Cremona. Això ja ens posa en situació, ja ens posa en situació amb la ciutat només ja. I no sé, és un concepte que a mi particularment m'encanta. O sigui, jo estic acostumat a la música d'ECM, m'agrada molta música d'ECM, tinc molt clar el que ECM persegueix, que és aquesta música total, que està dintre del jazz i està dintre del que vulgueu, i això jo crec que sí, que està molt acertat que estigui amb la sèrie normal d'ECM, no amb la New Series, que és la que porta més temes clàssics. Ho anirem sentint i anireu entrant en aquest concepte, perquè hi ha coses que si a mi em diuen que és de John Surman, doncs ho firmaria ara mateix, no? Si em poses una peça d'aquesta i dius això, el que toca en aquest moment el saxofon és el John Surman, doncs ho tindria clar. I és el Trovesi, que és el que està tocant, no? Anem a gaudir una altra vegada amb una peça d'aquestes magnífiques, molt agradable, fantàstica, que és la Consonanza Stravaganti, que això és una composició de Joan i Maria Trabassi, també un altre personatge que va estar viu des del 1575 fins al 1647.

Saltem de la 3, que hem estat escoltant i que porta nom al disc, a la número 4, que s'anomena Per una estona, que és un arranjament del Conrado Guarino i composta per Gianluigi Trovesi. Aquesta composició està també basada en trossos de l'Henri Purcell. Per tant, és la peça més llarga i, per tant, el que us dic, aquest músic, que és un gran músic de jazz, un dels millors músics de jazz italians, amb les seves canyes, doncs s'adapta perfectament a tota aquesta història del Renaixement i del Barroc. I incorpora aquests trossos de música de Purcell fent una composició que és una meravella i que amb el seu clarinet tal doncs l'incorpora aquí i fa aquests fragments d'aquesta música de l'Henri Purcell. Anem a escoltar Per una estona.

De les 15 composicions que tenim amb aquest àlbum, intentarem reproduint unes 9, no sé si el temps ens donarà per això, però aquí n'hi ha una, ara la que ve, que és L'Ometo Desarmat, que és també una composició de Gianluigi Trovesi i amb un arranjament, com l'anterior, de Corrado Guirino, que amb el seu clarinetal, el Trovesi fa una tensió, ja ho notareu, una tensió i un alliberament, les dues coses seguides, no? Bueno, seguides o... bueno, estan dintre d'aquest espai de la música i aquest diàleg que hi ha amb tot el conjunt. És una peça de les importants d'aquest àlbum i jo crec que determina també que aquestes composicions actuals de Gianluigi Trovesi, doncs, estan perfectament integrades dintre d'aquest concepte, d'aquesta música i de la manera que està tocada, perquè hi ha molts instruments de l'època i està tocada d'una manera, jo crec, bastant diferent de lo que estem acostumats a escoltar. Anem per aquesta composició de L'Ometo Desarmat.

Seguim amb la número 7, és Lamento de Dido. Això forma part de l'obra de l'Henri Purcell. Torno a repetir les dates de... que va viure l'Henri Purcell, el 1659 fins al 1695. I, com us dic, forma part de l'obra de Dido a Enees, i és una part d'aquesta gran peça, d'aquest gran autor. Aquí escoltarem el clavicèmbal, l'arcilut, perdó, i, com no, el clarinet piccolo d'aquest gran Trovesi, que ens té totalment... Jo estic al·lucinat amb aquest àlbum, realment. No sé, m'encanta. És una manera diferent de fer sonar tota aquesta música, i la trobo molt, molt, molt meva, m'agrada molt. Hi ha molta música així a l'ECM, sense tindre aquesta titulació darrere de que són músics del Renaixement i del Barroc, doncs, o músics actuals que toquen o que fan composicions com les del Renaixement i del Barroc, doncs, sense tindre aquestes titulacions darrere, hi ha molts músics de l'ECM que estan tocant d'aquesta manera, no? Abans us he dit John Surman, em podria dir uns quants més, que, bueno, tots ho teniu al cap, ho teniu al coneixement d'això. I aquest àlbum s'integra perfectament amb tot això. Anem per aquesta composició del Lament de Dido.

I seguint amb el número 8, ara es vull posar una peça curteta, dos minuts i pico, 2 minuts 30, d'altra vegada de l'Henri Purcell. És una obertura, s'anomena The Gordian Knot Untied, no sé si ho he dit massa bé, però bueno, és una obertura del Purcell, i altra vegada aquest poder i aquesta vitalitat de la música de Purcell, doncs aquí queda totalment demostrada amb aquesta peça curta.

De totes maneres, aquest tast que hem estat fent i que estem escoltant d'aquesta gran gravació, me sembla que ho teniu clar. És molt més extens, és molt més de lo que hem sentit. Per exemple, hi ha una peça que és la suau melodia de Bruno Tommaso, que ens la deixarem perquè és una peça, és una preciosa melodia, és una peça fantàstica, però la tindrem de saltar i passem amb una cosa molt curteta, també de Dido i Enés, de l'Henri Purcell, que s'anomena la dansa del triomf. Escoltem-ho.

I acabarem aquest repàs amb una altra composició del Gianluigi Trovesi. Aquesta s'anomena Debus Abandoner. És un arranjament com les altres d'ell, del Conrado Guarino, i aquí tenim la percussió contínua, tenim el clarinet alt, tornem a tindre aquelles sensacions, no?, que inclouen l'ECM, no? Sembla una peça com si fos de l'Orient Mitjà, és molt especial, i no sé, jo crec que m'ha agradat posar-la. Com és lògic, i com he comentat, aquest àlbum té més composicions del barroc i del renaixement que podreu gaudir de les 15 que n'hi ha. N'hem estat escoltant 8, on escoltarem 8, però jo crec que és un bon repàs d'aquest àlbum fantàstic de l'ECM d'aquest 24 de febrer del 2023 que va treure. Anem a sentir-ho i deixarem el programa.

Hem escoltat el senyor Joan Luigi Trovesi, l'Stefano Montanari amb l'Extravaganza Consonanti, un ECM amb la referència 2390 del 24 de febrer del 2023. Gravat el 2014, coses estranyes ens fa sempre ECM, perquè hem passat molts anys, a Giandarno de Cremona. Ja sabeu que a Cremona es fabricaven els famosos Stradivarius i Guardinieris. Això ja determina una mica tota aquesta història que hem sentit del Renaixement i del Barroc i de música actual d'aquests dos músics, sobretot del Joan Luigi Trovesi, amb les seves composicions. Un àlbum imprescindible que l'Edu i Ramon Robuster us han portat, que, com sempre, sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz i aquest del Renaixement i del Barroc també.

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

Bon dia de nou a tothom. Reemprenem el cicle de programes dedicats a la figura de Johann Sebastian Bach. I no oblidant que és l'any Pau Casals, ja que el 29 de desembre de 2026 farà 150 anys del seu naixement. I, per tant, des d'aquí li volem rendir un petit homenatge oferint-vos aquesta peça de cello tan emblemàtica com és la suite número 1 en sol major de Johann Sebastian Bach, que alhora ha estat utilitzada en nombrosos films, com El pianista, Master and Commander, Ex Machina, Resa con dos, Si decido quedarme, Elysium, Siempre Alice, The Dukes, Beginners, Maniac, Hilary and Jackie, així com en algunes sèries de televisió. Escoltem, doncs, aquest famós preludi.

Tornant a la vida de Johann Sebastian Bach, en el període 1717-1723, el príncep Leopold de Anhalt-Cothen va contractar a Bach com a mestre de capella en 1717. Aquest era músic i, per tant, apreciava el seu talent, però com que era calvinista no usava la música elaborada per als seus oficis religiosos. No obstant, sí que es varen fer composicions profanes, com les suites per orquestra, les sis suites per a violoncel sol, les sonates i partites per a violí sol i els concerts de Brandenburg, així com cantates profanes per a la cort. El 7 de juliol de 1720, mentre Bach era de viatge amb el príncep a Karlovy Vary, la seva esposa va morir i en la seva memòria va composar la partita per violí número 2, 1004, Chacona. És aquesta partita que us oferirem la part més rellevant, la Chacona del final.

A l'any següent coneix a una soprano 16 anys més jove que ell, Anna Magdalena Wilke, que cantava en la cort de Cottenham. Es casen el 3 de desembre de 1721. Plegats van tenir 13 fills. El 1723 es trasllada a Leipzig, on és anomenat Thomas Cantor, director musical d'un famós cor de nens de la ciutat per a les tres esglésies de Sant Nicolàs, Sant Pablo i de la Universitat. Van invitar a Bach després que George Philip Telemann digués que no estava interessat en el puesto, marxant a Hamburg. Durant aquesta estada va ser nomenat Cottenham i Weissenfels, així com a d'Augusto II de Polònia en Dresda. En aquest lloc es va mantenir durant 27 anys, fins a la seva mort. Bach interpretava habitualment les seves cantates, composades durant els primers anys d'estada a Leipzig. L'Ajuntament només es feia càrrec de 8 instruments. Així és que la resta de personal era reclutat de sota les pedres, per dir-ho així, pagant gastos de les bodes i celebracions. Més enllà de la litúrgia, arribà al fer-se càrrec de la direcció del Collegium Musicum, una societat d'estudiants fundada en 1703 per George Philip Telemann. Va sorgir problemes educatius entre la part eclesiàstica i la facció de la nació-estat. I tot això l'afectava directament, tal que Bach va tenir que demanar ajut al rei de Polònia, el gran duc de Lituània, Augusto III, que va intervenir al seu favor. En 1733, Bach va composar el Kyrie i el Gloria de la missa en si menor. I amb això, després de presentar-ho al rei August III, va aconseguir que l'anomenessin compositor real de la cort. Després va afegir un credo i un santus i un Agnus Dei. Aquesta missa està considerada una de les obres corals més grans de tots els temps. Sentirem, doncs, el Kyrie, el Gloria, el credo, el santus i l'Agnus Dei. I amb això donarem per acabat el programa d'avui, desitjant-vos que tingueu una molt bona setmana. Adeu!

I found the love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark. Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada.

Hola, què tal? Com esteu? Ha arribat el moment del programa de música romàntica, com sempre, aquí a la ràdio. Ha arribat el moment d'estar junts, només tu i jo. Esperem que t'agradi la selecció musical d'avui, que gaudiu, i que passem uns bons minuts. I un dels primers temes que escollim és de la cantant Aitana, amb aquest tema Connexión Psíquica. Que el disfruteu.